0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida, així estem, amb els integrants del cos mèdic del València Club de Futbol, els integrants del cos mèdic de l'Acadèmia del València Club de Futbol, en esta secció que ens ajuda sempre a tindre més informació, no?, i més dades a l'hora de poder actuar en qualsevol incidència. Avui, a més, ve de la mà d'una novedosa aplicació de mòbil, que també la medicina va modernitzant-se, i també hi ha aplicacions per al mòbil que són molt interessants des del punt de vista sanitari. Anem a parlar tot això amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal, com està? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Avui, en el mòbil en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no?, a tots els oients d'UVCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels ítems sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
1: Així, nosaltres ja tenim l'aplicació CPR11, se l'havien descarregat abans de fer esta secció amb el doctor Juan Aliaga, evidentment, i bueno, ja tenim així descarregat l'aplicació i veiem que n'hi ha, així, quan l'obris, 11 passos, efectivament, 11 passos vinculats en el tema del que estem parlant en el dia d'avui, que és en el cas de que tingues algun futbolista que te'l trobes en quina situació?
2: Bé, el primer que tenim que saber és definir la situació, i és el que ens diu el primer pas en el que vam parlar, que diu ràpido reconocimiento.
1: Pues anem a apretar-li, doctor. Apretem el botonet així que posa ràpido, número 1, ràpido reconocimiento.
3: Si vemos que un jugador cae y cuando nos acercamos le encontramos inconsciente, se trata de una parada cardíaca. Podemos sospechar una situación de parada cardiorrespiratoria cuando un jugador colapsa súbitamente sin que necesariamente haya sufrido un impacto, no responde a los estímulos.
2: Ahí está. El explicador y nos va a decir que básicamente nos anem a trobar quan un jugador colapsa súbitament, és a dir, cau a terra súbitament, si és que has que ha tingut ningun traumatisme previ o ninguna situació que te faci pensar que ha hagut una relació directa. És a dir, s'ha desmaiat, no sabem per què, podem estar en un cas. Què és el que ens determinarà? Probablement que el jugador no respon a ningun estímul quan arribem al seu costat i que, a més, no respira amb normalitat. Potser no respirar amb normalitat o potser inclús que no respire.
1: I ese seria el primer pas, no? El reconèixer que estem davant d'una parada cardiorrespiratòria en un futbolista, en un jugador, en un xaval que de sobte pues, cau a terra, se desmaia sense que n'hi hagi pues, ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas. 2. Evaluació i col·locar boca amunt.
3: Coloque al jugador boca arriba manejando el cuello con cuidado. Estimule al jugador.
2: Una vegada han trobat que la persona que ha caigut realment té problemes de respiració i sí que tenim que tindre en compte que una sacudida, un espasme, no ens pot fer pensar que no realment està sort, perquè aquestes situacions d'espasmes poden ocórrer en una parada cardiorrespiratòria. Entonces, hem de tindre molt en compte que una vegada se trobem en el cas, a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver lesionat el coll, i això hem de tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet. Si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte, que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així, en l'aplicació de la que estem parlant, està CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona al vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu en una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ajuda. Anem a apretar també este botonet.
3: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
2: Molt bé, exactament. Ja us heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem i si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho, perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperaré que vinga algú a que siga ell l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que hagis avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
2: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibriladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato, té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, aquests tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil. I així, si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos. Que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
2: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat, és important, i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus. No hi ha sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè a més ajudem molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen els que van sense este suport metge o sanitari de xicotetes coses, inclús aquestes coses que poden ocórrer, pues està bé que tinguin aquesta formació. I si no mos poden sentir, però almenys que algú els pugui contar on poden tindre aquesta informació de forma senzilla.
1: I ja sabeu, esta aplicació de mòbil de la que avui hem estat parlant, CPR11, una aplicació on en 11 passos, de forma molt ràpida, te diuen què has de fer, que has de trobar-te en un futbolista, en un xaval, en una persona pel carrer, que també te pot passar, pues, que pugues sospitar que ha tingut una parada cardiorrespiratòria. Pues, ja diem, una aplicació, te la descarregues en el mòbil, CPR11, i te pot donar unes indicacions. Pues bé, doctor, les següents setmanes anem desvelant més passos d'aquesta aplicació i segur que n'hi ha més aplicacions per ahí de mòbil, de primers auxilis i de coses que poden ser interessants, que estarem a l'espera de que vostè ens conte.
2: Perfecte, pues així estarem, per anar informant-vos.
0: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment.
4: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
0: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions. Eh?
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la Xer Major, en els certes juvenils, els cadeixes i faldes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. No, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que s'almorzar, que no estem en casa, pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en el dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. ¿Vale? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-ho així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dos maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades en problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene, pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, Senset.9. A la costera, Canal San Radio, Senset.4 y Josa FM, Senset.2. Safor Radio, 87.6. Per a la costera y la Canal de Navarrés, Blue Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre y al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com i també pots escoltar-nos per la app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: Iglesia, Alberto Marí, per desferle empate y colocar el 3-2 al marcador. Qué atent, qué listo ha estado ahí Alberto Marí en la errada del central del Eintracht de Frankfurt. Estaba ahí atenta Alberto Marí, ha aprovechado la ocasión, ha marcado Alberto Marí para donarle la victoria al Valencia. La errada ahí del Salemans y ahí estaba Alberto Marí.
1: Hola, soy Celia Fernández. Seguir nuestros partidos en VCF Media Radio.
2: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer. La pretemporada del Valencia pasa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
0: Gallá en la pilota, busca el pase rey para Barrenechea. Barrenechea, Diego López. Diego López la coloca para Javi Guerra. Javi Guerra, para Javi Guerra.
4: ¡Coloco! ¡Sí, señor!
0: ¡Y gol!
4: ¡Qué gol! ¡Qué gol!
0: ¡Javi Guerra!
4: ¡Qué gol, mi niño!
0: ¡Javi Guerra! S'havia complit els 48 minuts, el temps afegit, ahí estava Javi Guerra en una jugada personal, particular, per a marcar un golàs i avançar al València al marcador 1-0.
5: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
2: València, al cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
6: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
7: ¡Ay, perdón!
6: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004, que nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta, incluso los inicios de Montes y Cubells, pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
7: Un agua, porfa.
8: Son 125 pesetas.
6: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
9: También es el mío.
2: Mestalla es etern.
3: Hola, soy Javi Guerra. Celebro a todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Él era una persona, venía al bar y estábamos a tomar café por la mañana al almuerzo y tenía que pagarnos el carajillo. Si estábamos cinco trabajadores, a los cinco. Cuando había que hacer una faena en campos, iba y decía, mire, Alfredo, por favor, eso si lo hace ahora nos va a destrozar, nos destroza esto, tal. No, lo que ustedes me digan. Ustedes quieren, vamos a hacerlo así. Y lo hacíamos y él nunca se metió. En Navidades siempre te cogía y te dejaba un dinero para que nos hiciéramos una comida. Siempre se preocupaba en ese aspecto. A nosotros, a Españeta, a toda la gente que estábamos, nos invitaba a todos. Era una bellísima persona con nosotros.
1: El millor de VCF Media.
2: VCF Radio. El millor son en els gols del València.
3: València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
4: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
5: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: empecé a cantarles canciones infantiles y aparte la Mon Valencia. Entonces, ahora mismo ellos, cuando están solos, sin necesidad de que yo la empiece a cantar en la Valencia, lo hacen ellos solos. Tú a lo mejor les ves jugando con coches o jugando con muñecas o cualquier cosa y cantando esa canción. Y es en jolines, ¿sabes? Es muy guay. Yo que lo escucho de repente, pues la primera vez, imagínate. Si está en mí, seguro que alguno de los 14 niños sale valencianista. Seguro. Junts, anem amunt.
1: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Rubo. He escuchado todos nuestros partidos en la radio oficial de Valencia.
1: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Vigo!
1: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
1: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
1: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
1: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
1: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
1: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio.

0: de empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
1: Cent anys d'història, etern el sentiment, eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
2: Hola, soy Stoile Dimitrescu. Escuchan nuestros partidos.
0: Van a escuchar una reemisión del partido del Valencia.
3: Este es l'11 del València, que ja ho hem dit en la prèvia. Vol guanyar així el Sánchez Pizjuán per a buscar una victòria, per la tranquil·litat, per anar-se'n al paró de la Lliga. Més tranquils en la porteria. L'Internacional per Macedònia està en un molt bon moment. Stole Dimitrievski, en principi ja diem una defensa de 4, va a jugar de lateral dret, ara després ho veurem sobre el terreny de joc. El basc Unai Núñez, parella de centrals, per altre que està en un gran moment, se'n va en Suïssa per a jugar. L'Internacional era Aixomert, que avui estarà acompanyat pel Daldaia, que torna a la titularitat, César Tàrrega. La banda esquerra per al Catibrà, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Centre el camp, el doble pivot per l'argentí Guido Rodríguez i el de Xile Javi Guerra. Les bandes per al sevillà Luis Rioja, que va marcar així l'any passat, i el belga Largi Ramazzani. I en la davantera, en la mitja punta, l'altra novetat, el portuguès André Almeida. I torna el golejador d'este València, Hugo Duro. I per part del Sevilla, la porteria, el greco Odisseas, defensa de 4 per Azpilicueta, en banda dreta, parella de centrals, Quique Salas i el serbi capità Gudel. Banda esquerra per al xilè Gabriel Suazo. Centre el camp, en un tribó per al Swiss Show, Agumé i Juan Lu. I el trident ofensiu per a l'altre xilè, el veterà Alexis Sánchez, el suís Rubén Vargas i el francès Nil Mupai. Xiularà l'àrbitre el català García Verdura, estarà ajudat pel bar del Cerro Grande. Tot està preparat així en el Sánchez Pizjuán de Sevilla. Les 9 en punt de la nit, així te ho anem a contar en VCF Media Radio. Per a tot el món, te connectes a l'app, a la web del València. I ahí, des de qualsevol part del món, pots escoltar-nos per la ràdio 92.6 de la FM. Les nostres emissores col·laboradores també ja connectades. A més, el partit avui és televisat per Movistar. També tindrem l'opció d'àudio, l'àudio 5. Ahí podràs escoltar la nostra narració d'este partit, d'este Sevilla-València, que està a punt de començar en el Sánchez Pizjuán, quan hi estem veient els nostres, els més de 600 valencianistes, en ixe cantoni sagrada visitant del Ramon Sánchez Pizjuán, un Ramon Sánchez Pizjuán que va estar ple, perquè, bueno, són vora 44.000 aficionats que caben així, encara està entrant gent, és una bona entrada, és dissabte per la nit, així ja estan, pues, pràcticament a les portes de la Setmana Santa. L'ambient és gran, ells se juguen molt, però així estem nosaltres, ja diem, per a buscar ixa victòria, refer-nos de lo que va ser la derrota davant l'Oviedo, oferint una bona imatge. I el partit, ja ho hem dit, no va ser fàcil, va ser un partit dur, intens, com són tots els Sevilla-València o València-Sevilla. Pues vinga, a per ells, que això ja està a punt de començar el partit. Will València, que va a jugar en la senyera, en la tercera equipació Puma. Mira García Verdura, va a començar el partit. Vinga València, a per ells, a per la victòria, sin el Sánchez Pizjuán.
4: Vamos equipo,
3: la pilota ya en moviment, el baló desde la banda dreta, jugante el Sevilla, la pilota ahí que trataba de recuperar el València, se la volía portar Hugo Duro, pero la perd en defensa es Peral Sevilla, y ya me estoy fijando, Víctor, es defensa de 4, ¿eh? Es defensa de 4 en Unai Núñez con Diem de lateral dret, lateral dret pur, per Thierry y Gallé per la esquerra, centrals,

a guanyar clarament a l'Eldense en ixe marcador de 3-0 amb el golàs del japonès Sato, que va ser la gran sensació, el gol de Jesús Vázquez, també amb la participació de Sato i de Dani Raba, que també va ser protagonista. Però ja diem, el València va ser molt superior a ir al Eldense, sobretot en la primera part, on va deixar bones sensacions l'equip de Carlos Corberán. On n'hi ha que destacar, i ja ho farem, ahir en la retransmissió del partit, servidor que va estar ahir en companyia de Vicent Burguete, pues ixe gran debut que van tindre, pues els fitxatges. Bon debut dels fitxatges i sobretot, ja dic, el de Rino Sato, el jugador japonès que va marcar ixe gran gol, un molt bon control i una millor definició a cama canviada, la que ens va deixar pues Sato, que ja diem, pues va ser l'autèntic protagonista, perquè va marcar ixe gran gol, va participar en el segon, com diem, de Jesús Vázquez, i ahir ja pues va mostrar pues el que vos està en contant en estos últims dies, el que havíem vist en eixos entrenaments de la pretemporada, així a la ciutat esportiva de Paterna, pues en Olot, en les instal·lacions del Royal Albert, i ahir pues ho van veure sobre el terreny de xoc, en el seu debut. El que també ens han comentat tots aquells que han vist a Sato jugar en el Japó, i és talent, qualitat, descaro i atreviment. Però també van tindre un bon debut, i ara ho comentarem tot, Justin De Haas, el central neerlandès, i el migcampista de Mali, Aliou Dien. Bueno, ho analitzem tot ara de seguida en este informatiu, on també Condia va marcar el tercer gol, Dani Raba. Dani Raba, que també va ser protagonista, va ser dels millors. En la primera part, hi ha altra molt bona notícia que ens va deixar el partit d'ahir, va ser la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar després de vora 6 mesos de recuperar-se de la seva greu lesió, que recordem va patir en gener en el partit davant el Celta de Vigo, que el va obligar a passar pel quiròfan per ixe trencament fibrilar en el seu isquio de la seua cuixa dreta. Ahir Diakabi ja va jugar mitja horeta, però crec que és una molt bona notícia, també la que ens va deixar el primer partit de la pretemporada oficial del València davant l'Eldense. I què dir dels canterans? Els canterans també van mostrar un molt bon nivell en el partit d'ahir, sobretot Rodri Gamón, jugant de lateral dret, molt bé en defensa, projectant-se en atac, ja diem. Ara ho comentem tot, perquè l'equip tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit que tindrà el València. Serà el dissabte, així de nou, a l'Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna, davant el Castelló. I a l'igual que ahir, que per cert ha tingut una gran repercussió, la retransmissió, més de 40.000 reproduccions, pues demà, el dissabte, perdó, ja diem, podreu veure el partit per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. També comentarem en este informatiu la que va ser ahir, la visita així a València del màxim accionista del club, Peter Lim, que va estar reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, amb la directora financera, Ima Ibáñez, i amb el CEO de futbol, Ron Gurley. Un Peter Lim que també va visitar les obres del nou Mestalla. Va comprovar de primera mà com van les obres, que continuen pues a molt bon ritme, i en estos moments, ja dic,
tots els treballs estan centrats en l'alçament d'ixa gran coberta. Ahir Peter Lim ho va comprovar in situ. Bueno, pues, de tot això i moltes més coses anem a parlar.

0: en este informatiu, perquè també avui protagonista va ser l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb el míster del València femení de com està anant pues, esta pretemporada, de les 7 cares noves de jugadores que té, 7 fitxatges ha fet el València femení per a aquest retorn de nou a la Lliga F. I com cada dia pues, repassarem també l'actualitat de l'acadèmia centrada pues, en lo que va ser ahir el debut del juvenil en el torneig Cotis de l'Alcúdia. Va empatar l'equip d'Euge Rivera 1-1 davant l'Elche. Moltes coses que contar, don Vicent Burguete.
1: Bona vesprada, Robi. Moltes coses que contar. Molts gols vam contar ahir. Un 3-0 front a l'Eldense en aquesta primera prova de temporada, de pretemporada, en el nostre estadi, en Antonio Puchades, així en Paterna. I la veritat que un equip prou serio, prou solvent, sobretot me quede en que no van aconseguir pràcticament res en defensa, però no oblidem que és una pretemporada i més enllà de resultats, i ho dic guanyant, ojo, pues al final el que importa són les sensacions i van ser bones.
0: Important és el que diem sempre, arribar el millor possible a lo que serà l'inici de la Lliga del València el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta de Vigo. Estos partits de pretemporada han de servir pues, per agarrar aquest ritme de competició, per a que jugadors vagin tenint pues, minuts, protagonisme, com els que ahir i ara anem a comentar pues, van tindre, assimilar tot el que vol tàcticament el míster Carlos Corbenán, però ja dic, per damunt de resultats, se guanya, se perga, important és pues bueno, quan arribi el Celta de Vigo, Mestalla, guanyar ixe primer partit.
1: Sí, al final estos partits de rodatge pues serveixen per això, per a rodar al primer partit de Lliga, que és el que importa. Abans s'està trobant, buscant, esperem que se trobe finalment ese partit de pues, pretemporada després del trofeu taronja i antes del partit del Celta.
0: Però ja diem, ja anem a entrar en anàlisi, Vicent, encara que jo comentarem ahir en la retransmissió, per cert, més de 40.000 por reproduccions ha tingut el que va ser ixa retransmissió del partit que feren per la app, per la web i pel canal de YouTube del València.
1: Quan jo te diria
0: la gent l'afició valencià té ganes de veure el seu equip.
1: Clar, quan jo te diria durant tota la setmana que les pretemporades són especials, pues em referia a això. I això és un malís, pues, les audiències que se van veure per a tres mitjans.
0: Bueno, primera victòria, i ja ho comentarem, jo crec que el València va ser molt superior a l'Eldense, sobretot en la primera part. El València jo crec que va controlar el partit des de l'inici a la fi. Els tres gols, pues, el golaç de Sato, el de Jesús Vázquez i després el de Dani Rau van ser en la primera part, que jo crec que l'equip ahir ja va deixar bones sensacions, però després tampoc va patir en la segona, mostrant pues, una clara superioritat.
1: Sí, la veritat que sobretot en el que jo me quede és que l'equip va anar de menys a més, sense estar mal en els primers compassos, però a partir del minut 20, te diria jo, va ser quan l'equip comença un poquet més a carburar, va tindre un poquet més de presència en el camp rival fins que va plegar i ser golaç de Ryunosuke Sato en el minut 23. Ahí estem veient ara les imatges que el Lense pues, va tindre aquestes primeres oportunitats, però el València una vegada va obrir, que dèiem la retransmissió, la caixa de Pandora, pues vingueren tots seguits en la primera part.
0: Bueno, pues ahí estem veient tots aquells que estigueu seguint-nos per la app, per la web i pel canal de YouTube del València, este informatiu, lo que va ser pues ixa victòria, primera victòria de la pretemporada del València. Dos equips, ja ho comentàrem ahir, que el míster Carlos Corbenán anava pues a plantejar dos equips ben diferents en la primera part i després en la segona, com aixina va ser, per allò d'anar pues, dosificant les càrregues de treball, i ja pues, a mesura que se vagi acostant pues, l'inici de la Lliga, ja anirà donant més minuts a lo que serà pues, l'equip teòricament titular. Però tant el que va ser ixe primer partit d'entrenament a Oló davant el Petro Holanda com el partit d'ahir davant l'Eldense, dos equips ben diferenciats, però la idea futbolística del míster, que continua sent la mateixa en la que va acabar la passada temporada, tan bons resultats.
1: Robi, abans de ficar-nos en l'anàlisi profundo, te llancet una pregunta i també al gent que mos està escoltant des d'on siga, per a que ho debatixen entre ells. Si ho esteu veient des del treball, pues ja teniu un tema de conversa entre companys de treball en el torn. Tu eres partidari dels partits de pretemporada en dos equips en cada part? És que hi ha gent que no.
0: Jo crec que això, evidentment, és que ho saben, és el cos tècnic i crec que ahir també n'hi ha que dosificar molt bé les càrregues de treball, perquè ahir també van haver jugadors que no van pues, participar i perquè, bueno, el que són els entrenaments de doble sessió, moltes càrregues físiques, també va fer molta calor i això també pues, se nota en les cames dels futbolistes. Lo important és que vagin assimilant molt bé les càrregues de treball i el que diem. Tot el que vol el míster Carlos Corberán, pues en eixa idea futbolística, que jo crec que està molt, molt clara, en eixa 4-2-3-1, podríem dir, eixa defensa pues, de 4, en eixa doble pivot, en Javi Guerra pues, jugant per davant, jo crec que ja va demostrar la passada temporada que rendix molt bé, alliberat ahir el de Xilet, i bueno, buscant també que els laterals siguin profuns, que es tinguin arribada, bueno, pues jo crec que l'estil està clar, Vicent.
1: Sí, però fixa't que en la primera part van veure un València pues, més de posició en la pilota, que no tenia molta pressa per avançar, sinó que intentava generar els espais que tant vam destacar en Rinosuke Sato, que venia des de la banda fins al mig per a crear aquests espais i deixar el carril lliure a Jesús Vázquez. Aixina va plegar el gol del cantera, del segon gol, Jesús Vázquez, però en la segona part, no sé si vos n'haureu compte, se veu que el cos tècnic es va adonar de que a Estelvense, en el dia d'ahir almenys, se li feia pues, prou mal anant a la pressió alta i per això en la segona part jo vaig veure un equip que tenia pues, més presència, almenys al principi, en l'àrea rival, sobretot després del gol de Sadik. El gol de Sadik en la primera part, abans justament en el descans, recordem, minut 43, pues, va fer que Sadik furtara aquesta pilota per assistir a Dani Raba i jo crec que aquesta jugada és un poquet el camí que se volia dur en la segona part.
0: Bueno, pues, això és el resum, podríem dir, del que va ser aquesta primera victòria de la pretemporada del València i anem a quedar-se en aquests no els propis Vicent, que van ser, pues, sobretot, ja ho apuntem, l'al·licient que tenia de vore en directe, pues, que vingueren es vora 1.500 aficionats que van omplir el Antonio Puigades i els que també ens van vore a través de l'app, la web i el canal de YouTube, que ja diem, van ser molts, pues, bueno, tenim ganes de vore els fitxatges i, bueno, els Justin de Haas, Dien, Sato, crec que van complir i molt bé. Sobretot, el nom propi, per damunt de tots, és Rino Sato, que va marcar i se golàs, Vicent.
1: A tu què te pareix, Robi, a tu què te pareix? A veure a qui destaquem, si no, si va fer i se gola, si no el destaquem, pues ja em diràs tu quan. La veritat que va ser espectacular com controla, com s'orienta, mira com fica el cos en el primer control.
0: No, és un gol, és un gran gol,
1: Però a banda,
0: controla...
1: Sí, però a banda, és que sincerament...
0: I com definix,
1: Sí, jo sincerament,
0: mira,
1: perquè...
0: Mira, el control, a cama canviada, pam, golàs, És un golàs, de molta qualitat, perquè el control és magnífic, però com canvia de cama i com definix. Home. El pas és sensacional, el que li col·loca Dani Raba, però mira el control i el gol,
1: Quants tirs ens farien falta a nosaltres per a clavar alguna cosa? Jo crec que quasi res. La cosa és que Sato, perquè hi ha golaços que pues, a vegades en el futbol hi ha sort, i se compone sort que hi ha llana, però jo crec que Sato ho sabia des del primer minut. Mira com la demana, jo crec que se dona compte de que el porter de l'Eldense ahí té carències, la demana i res més ahí controlar, ahí, tec, ja sap a on va la pilota, no li pega per pegar.
0: És un golàs, un gran gol, el que va marcar pues, Rino Sato i que, bueno, que va obrir pues, el camí de la victòria del València. Mostrant Vicent, ho havien dit, i ara pararem de Justin de Haas i d'Ali Dien, pues, que tot el que havien vist en la pretemporada, sí, en la ciutat esportiva paterna, després en eixe estatge en l'Olot, era bo en quant als fitxatges, a les noves cares. S'havien acoplat molt bé, s'havien integrat molt bé a l'equip i sobretot, ja dic que pues, Sato, no? Que venia pues, del Chapó, una lliga pues, diferent, no? I, bueno, pues, les sensacions han sigut magnífiques d'aquest jugador.
1: Bueno, no oblidem que per molt que siga la lliga del Chapó, òbviament no hi ha tant de nivell, ni hi ha un nivell excessivament superior, però el que sí que hi ha nivell és en el futbol asiàtic, que cada vegada va millorant, i Sato era, pues, en les dades en la mà, no hi havia ningú jugador que creara com ell ocasions de gol, que resolvera les jugades també en els últims metres, i jo crec que ahir se va veure perfectament, perquè a banda d'este gol és que va jugar molt bé.
0: És que té qualitat, va mostrar el seu talent, té descaro i és molt atrevit, eh?
1: És el més important.
0: Va estar participatiu en atac, va estar molt bé,
1: I a mi, que a banda també ho destacava jo en la retransmissió, algo de lo que me quede en Sato i en Dieng, que dic ells dos i no de Haas, perquè són més, van tenir més protagonisme en la pilota tant Dieng com Sato, sobretot del japonès, que van fer coses que saben fer. És a dir, jo me fiqué en la pell de Sato, 2006 va néixer, de 9 anys, vens a un continent nou, tanta expectativa, pues a lo millor damunt el primer partit en casa vols impressionar, no? Intentar fer coses que a lo millor en el teu cap sonen molt bé, però els peus després no pots, i Sato, que va a triar quan tenia que passar a la passava, quan tenia que no regatejar, no regatejava, no se la jugava, i jo crec que això és el més positiu.
0: Mira que ahir, tinguem així en l'informatiu el periodista japonès Ichiro Ozawa, que coneix molt bé a Sato, i ja ens dia, no? Un poc es donava el perfil futbolístic, que després ja pues, comprovarem. Però fa uns dies el nostre company Víctor Barea va estar parlant amb Albert Puig, l'entrenador que va fer debutar a Sato en el Tòquio, en l'equip del Tòquio, només amb 16 anys.
1: Com és el món, eh?
0: I Albert Puig pues, ja ens va dir en aquesta entrevista, pues ja dic, fa uns dies, lo que podria ser Sato i que ir pues, comprovar in situ.
2: A mi me sorprendió, no, se veía el nivel técnico de élite, es evidente, y se le veía pues esa red, tipo de retención, ese tipo de fútbol nuestro, ¿no? Que retienes el balón, que no lo pierdes, que sabes romper líneas con el pase, sabes jugar entre líneas, ese punto pues que me sorprendió porque es más difícil verlo en Japón. Digamos que es el mediocampista con llegada, pero no con llegada de área, sino con ese último pase, pero un tipo más así. Sé que este último año ha ido más evolucionando hacia lo puesto más de extremo, pero bueno, es un extremo, creo, no el título extremo de rapidez, sino un extremo más para adentro, un extremo pues que tiene también un bueno contra uno, y le gusta llegar y tiene gol.
0: Albert Puig, l'entrenador de Sato en el Tòquio, el va fer debutar només 16 anys. Pues bueno, tiene gol, ens diu Albert Puig, i ahir ho va demostrar,
1: Lo que més també me va agradar de Sato és que, a banda de la seva qualitat en el balón als peus, també va estar entregat defensivament i, sobretot, que ahir també el dèiem en la retransmissió, hi hagué pels moments del partit que ell pues, baixava pa cal mig, ¿vale? Deixava tot el carril a Jesús Vázquez, però perquè solament Sato, me recordava, òbviament, que se mantenga salvant les distàncies a la mínima mal en el Mundial, atraïa jugadors solament per la seva presència. Això sí, recordem, això és pretemporada, poquet a poquet, perquè el jugador és jove.
0: Això i... anava a dir jo, calma, tranquil·litat, estem en pretemporada, les sensacions són bones, però bueno, lo important és que quan comence la Lliga, a partir del 22 d'agost, pues, en aquest partit en Mestalla, davant el Celta Vigo, pues, vore a Sato, perquè és un jugador molt jove, és molt jove. I bueno, estem content que sí, que s'ha acoplat molt bé, que s'ha integrat fenomenal, però calma i tranquil·litat, com se sol dir.
1: Sí que és de veres que a lo millor tenim una imatge dels jugadors asiàtics pues més, que allí són més conservadors, més tímids, però tot el contrari. Sato i en concret els jugadors japonesos també sí que és de veres que solen estar més acostumats a l'exposició, entonces jo crec que sí se pot adaptar millor encara que estigui un poc despost.
0: Bueno, i aquest gran debut de Sato, que estem pues, contant i que ahir ja se va poder veure en el Japó, aquesta plataforma televisiva Unest, pues va a retransmetre el partit del València i se València el Dense, i pues va a poder veure com Sato s'estrenava en el València en un gran gol, eh?
1: Home, no me puc ni imaginar els fans del Tokyo Football Club, que seguríssim.
0: Bueno, aquests japonesos ja n'haurà satomania allí.
1: Segur, segur, satomania de la grossa, però bueno, jo als satòmanos els dic que ojalà hi hagi molta satomania, però calma, perquè, com diguem, és un xor xove, ahir va tindre un molt bon debut, haurà que veure també com se li dona el partit front al Castelló el pròxim dissabte a les 8 de la vesprada, però renuncio que Sato, jo sóc prou partidari, no per ell, sinó per tots, de que calma, partit a partit, que se vaig agafant del grup, més enllà del gol, que és molt bonico, i més enllà de resultats, pues quedar-nos en que, a banda, se veia que s'ha adaptat tant ell com Diem com de Haas, super bé a l'equip.
0: Així és, i de Justin de Haas i de Diem, també pues, anem a parlar ara, perquè ahir també van debutar, i jo crec que van tindre pues, un molt bon debut, per supost, pues, totes les mirades se les van dur pues Sato, però n'hi ha que dir que Justin de Haas, el central neerlandès que ha fitxat el València esta temporada, jo crec que ho va fer molt bé, de central zurdo, va jugar eixa primera part acompanyant a Diakabi fins que Diakabi pues, va jugar eixos primers 30 minuts, després va ser l'acompanyant de Guanyala, però bueno, el que també ens van dir sobre Justin de Haas, pues s'està veient poc a poc.
1: A mi la veritat que me va agradar prou, Justin de Haas, també pues me vas quedar en ganes de veure-ho a valor parat, perquè jo crec que el València, no sé, corregis-me si m'equivoque, no va tindre molt de córner en la primera part, te diria que a lo millor ninguno, en la primera part, en la segona sí, en la primera ten Justin de Haas en el camp, pues no sé si ho va tindre, però la veritat que és un central que a mi també me va transmetre molta seguretat, és un poquet habitual que pues el jugador se siga perquè és el primer partit, perquè és en el Antonio Puchades i algú no pot estar un poquet més desconnectat. Fallen passes molt fàcils de seguretat, sobretot en la defensa, però Justin de Haas molt segur tant en l'inici de valor com en el balón als peus, com òbviament sense la pilota, factor molt important per a un defensa. Així que el neerlandès molt bé, i a Liu Dieng, quan va entrar al terreny de xoc, ho vam dir ahir en la retransmissió, ell sap de lo que és capaç, sap de lo que no i fa lo que se li demana.
0: Sí, perquè el Lidien va eixir en la segona part, ja dic que van ser dos equips diferents els que va plantejar el míster, Carlos Corberán, i el Lidien, que és altre dels fitxatges del València, pues, va acompanyar a Pepe Lu en ixe doble pivot, i bueno, jo crec que ja va anar mostrant ixe poderío físic que té el migcampista de Mali, eh?
1: Home, sobretot jo me'n recorde comentaris que potser escoltava per ahir per... vamos, quan jo estava ahir sota el camp, clar, des del Dense, que deien és que és una bèstia física. I és normal, jo si fora migcampista pues me ve aludient de cara al valor i ja, vamos, sort. Entonces, pues, sobretot és un jugador que van veure que els duels els va plantejar molt bé, guanyar quasi tots, però també me va crear l'atenció la toma de decisions que té quan està d'esquena al xoc, que quan el central té la pilota i té que dur la manija a Liu Dieng, pues, als oferiments, també té que perfilar-se, se perfila bé, se xira bé, i quan tens això, ja és pulir-lo.
0: Bueno, pues, l'anàlisi, el que va ser esta primera victòria de la pretemporada del València en ixos nous propis, en els debutants, els fitxatges ahir del València, que pues, van complir, i molt bé. I en acabar el partit el va parlar Luis Rioja, el jugador sevillà, que bueno, pues va dir, estava content per les sensacions que va mostrar l'equip, guanyar sempre és bo, sempre és positiu, va comentar Luis Rioja, i també pues, va reconèixer les aspiracions que tenen l'equip, els jugadors, de millorar els resultats, el rendiment de la passada temporada en guany.
3: Es algo que queremos todos, que quiere el club, que queremos los jugadores, que quiere la afición, y nosotros pues lo que vamos a intentar es darle lo mejor siempre a la afición, darle lo mejor a este escudo, porque creo que este club tiene una grandeza enorme y vamos a intentar hacer una mejor competición de la que hicimos el año pasado, que si hacemos esta mejor competición que del año pasado, todo el mundo sabemos a lo que aspira el equipo. Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Zato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. En el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partido nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición. A mí me firman para intentar dar el máximo rendimiento posible dentro del campo. Y a eso voy a hacer, voy a intentar dejarme la piel en cada minuto como he hecho hasta ahora, y evidentemente algo que nos gustaría a todos, pues que el club esté lo más arriba posible, que se ganen los máximos partidos, que saquemos los máximos puntos y que el grupo sea cada vez lo más competitivo posible. Al final eso va encadenado con muchos factores, y como te he dicho antes, el primero de ellos, o lo que a nosotros respecta, es que los que vengan, intentar integrarlo y hacerlo partícipe de nuestra familia lo antes posible, porque cuanto antes ellos se sientan involucrados con nosotros, mayor rendimiento nos va a poder dar.
0: Luis Rioja, parlant d'aixes bones sensacions que va oferir l'equip en aquesta primera victòria, parlant de bueno, l'exigència, l'ambició que tenen de cara a la pròxima temporada i també pues, dels nous fitxatges que s'han acoplat molt bé, Vicent.
1: La veritat que sí, al final que un jugador de la dimensió de Luis Rioja en el vestuari, que ja sabem que té aquest pes en el camp, pues parla aixina dels fitxatges, és una bona senyal de que s'han adaptat prou bé.
0: Anem a fer una pausa en este informatiu, però anem a continuar parlant perquè jo crec que n'hi ha més coses que destacar. Per damunt de tot estava la victòria, Sato, els fitxatges, però també jo crec que n'hi ha tres jugadors que són bones notícies i que ara comentem i analitzem de seguida.
4: Hola, soc Jesús Vázquez, escolta tots els partits en VCF Media Radio.
5: La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu.
6: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
7: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
6: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
8: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
5: Conéctate al sentimiento. Conéctate a VCF Media Radio.
0: Continuem analitzant el que va ser ixa primera victòria a ir del València d'esta pretemporada davant l'Eldense, en ixe bon debut que van tindre els fitxatges, el gran destacat pues Sato, però també jo crec que n'hi ha altres bones notícies que ens va deixar el partit d'ahir i que hem comentat en la portada, Vicent, i que jo crec que tenim que detindre-nos. I és, una, la reaparició de Mukhtar Diakabi, el central del València, que va tornar a jugar mitja horeta, 30 minuts, però jo crec que és una molt bona notícia, perquè recordem que Mukhtar Diakabi ha tornat després de 6 mesos, que se va lesionar en gener en el partit davant el Celta de Vigo, en ixe trencament en el isquio de la seua cuixa dreta. Va tindre que passar pel quiròfan, era una lesió greu, però ahir, Diakabi, pues va tornar a jugar, i jo crec que és bona notícia.
1: Bueno, per desgràcia no és la primera reaparició de Diakabi després d'una llarga lesió, el central francès i de Guinea, que està demostrant que és un jugador igual de fort dins del camp que fora del camp. La veritat que té, vamos, se mereix l'admiració total, perquè recuperar-se, tornar a nivell de primera divisió després de lesions aixina, pues no és lo habitual, no és lo fàcil. Ahí veiem com manava a la defensa Mukhtar Diakabi, bona primera mitja horeta, sobretot més que res pues, per a agafar ritme, agafar sobretot que sentís que asseguren la pilota en els peus i pues poquet a poquet, Mukhtar.
0: Sí, perquè ja dic, era també el que tenia previst Carlos Corberan i el seu cos tècnic donar-li pues mitja horeta, perquè bueno, n'hi ha que també anar dosificant les càrregues de treball pues, per ixa lesió que ha patit pues, Diakabi, i eren els seus primers minuts, però les sensacions són bones.
1: Sí, a més ahir també he escoltat un poquet per Justin Dejas, el nou fitxatge, una bona parella de centrals, que pues bueno, van veure ahir per fi, i pues ara solament queda que Mukhtar Diakabi pues vaig a treballant poquet a poquet, en cap pressa, no siga que hi hagi alguna recaiguda, esperem que no, però el defensa guineo-francès, pues poquet a poquet, ja diem, durant tot el que queda de pretemporada, pues sumant minuts, hasta que finalment, durant la temporada, puga sumar el major quantitat de minuts possibles.
0: Bueno, pues és bona notícia, vore de nou a Diakabi. Sobre els terrenys de xoc, com ahir pues, va ser en ixa primera part, mitja horeta, la del central del València, acompanyant a Justin de Haas. Després, en el seu lloc, pues, va eixir Wanyala, altre dels canterans del Mestalla. I d'això anem a parlar, ara, perquè els canterans ahir molt bé. Sobretot, Rodrigo Gamón, el que ara després anem a escoltar, Vicent, molt bé el jugador del Mestalla, ahir jugant de lateral dret, bé en defensa, projectant-se en atac, atrevit també Rodrigo Gamón, jo crec que va deixar amb unes molt bones sensacions, eh?
1: Bueno, ja ho contàvem. Rodrigo Gamón, a mi no me sorprèn en absolut el rendiment que va tindre ahir en la segona part del partit, però bueno, també, al igual que en Sato diem que calma, també en Rodrigo Gamón i els canterans, a mi m'agrada sempre pues, tindre cautela, que al final ni en un partit són tan bons ni en un partit són tan roïns, que també, pues, òbviament, per la seva joventut pot aplicar el dia en el que facin una errada i és el més normal del món. El que no és tan normal és rendir, com rendís en Rodrigo Gamón, en una posició que, recordem, no és la seua, per a la gent que no ha pogut veure a Rodrigo Gamón en les inferiors, ell és atacant, va començar de nou, després va passar a l'extrem, que és la seua posició natural, i va ser reconvertit ocasionalment al lateral dret. El context va ser que el Mestalla tenia els seus laterals lesionats i pues van veure que Rodrigo Gamón és un todoterreno i el van acoplar a aquesta posició de lateral dret en el carril. Va debutar ahir en el València-Mestalla, va acabar la temporada jugant en posició adelantada com a atacant, però ara en el primer equip, així és la vida, de fet, ell parlava d'això, el primer equip que també té que debutar. A més, te vaig dir una cosa, Robi, va debutar en el València-Mestalla en la mateixa banda, en el mateix camp, que va debutar en el primer equip.
0: I Rodrigo Gamón estava feliç en acabar el partit pel seu debut amb el València.
9: Ja se me puede ver, mira la sonrisa que tengo. Lo llevo deseando, como dije en la entrevista anterior, muchísimo tiempo, y al final, con trabajo cada día, yo creo que al final todo se puede conseguir, pero por ahora no he hecho nada, toca seguir y ir hacia adelante. El míster, tanto como el del filial, como el míster Carlos Corberán, donde me ponga yo a hacer el papel, a trabajar, a hacer lo mejor posible y que salgan los resultados todo bien. Pienso que hay que seguir con esta dinámica, yo creo que hemos hecho un gran partido, tanto en la primera parte como en la segunda parte, y hay que seguir hacia adelante, hay que darle más porque esto solo es el principio y vamos a por ello. Trabajar cada día sin remor alguno y nada, pues que salgan todas las cosas muy bien, tanto como en el final como en el primer equipo, que por eso soy de aquí, de la tierra.
0: Rodrigo Gamón, Valencia, así en la academia, va a vindre del Coibert, de un equipo así de Valencia, y ahí está, pues debutant complint un somni.
1: Bueno, va a vindre del equipo de la escuela. Rodrigo Gamón, recordem que no es lo más habitual, té un poquet de mica la historia, porque pues solen vindre de categories que són similars a les del València, pues Rodrigo Gamón aplega en edat cadet de segona regional, és a dir, la última divisió del futbol cadet, segon Flagols en el Coibert, va plegar així al València, se torna un Flaragols en el València cadet, i ahí poquet a poquet pues s'ha anat guanyant els quartos en així en l'acadèmia, siguent un obrero del gol, un currant, i pues lo que deia ell, que encara queda molt de camí, solo es queda treballar i més que treballar, i no tinc dubte de que tant ell com els altres canterans, que ara també, si vols, parlem ràpidament d'ells, pues se ho van a fer.
0: Sí, perquè, ja dic, va mostrar molt bon nivell Rodrigo Gamón, però també pues, Vicent Abril, el porter, Wanyala, què dir de Rubén Iranzo, bueno, pues ahí estan els canterans de l'acadèmia del Mestalla ajudant al primer equip en esta pretemporada.
1: I també un nom que va estar la temporada passada fora del club, s'ha dit en segona divisió, i que este any ha tornat, Iker Córdoba, que la veritat que va tindre dos minuts ahí en el central esquerre, va entrar per Emos Wanyala. Primer que res, a tu que te va aparèixer el debut de Emos Wanyala, perquè Robi, és que va plegar este gener a València, la seva votació va ser brutal, fugaz, i va caure de peu.
0: És altre dels jugadors que té molt bona pinta en esta pretemporada, anem en calma, en tranquil·litat, però el que hem vist de Wanyala, tu l'has vist més en el Mestalla, evidentment no és el mateix jugar en el Mestalla que en el primer equip, però apunta maneres.
1: Sí, poquiu a poquiu, ja diguem que al final, jo sempre ho dic, per molt que jo siga el fan número 1 dels jugadors de l'acadèmia, perquè pues al final és molt bonico, ja que tindré molta paciència, un debut està molt bé, però ja que continuar treballant poquet a poquet i sobretot, des d'ací, ja que tinc un micro, demane també a l'altra banda, a l'afició, pues un poquet de paciència, ja te dic, al igual que un canterà fa un bon partit i no tenim que tractar-lo com si fora un ídolo ja de l'afició, pues també hem de tindre paciència quan esto que fallar.
0: Bueno, pues crec que hem analitzat ben bé i suficient ixa primera victòria de la pretemporada de València, ahir així en l'Antoni Puigades, davant l'Eldense. A mi, per acabar, sí que vull destacar altra de les coses, que jo crec que tenia que destacar també, i és ixa camiseta de color rosa, tercera equipació Puma del València, que està triomfant, Vicent, i vaig de quina manera. Ahir el València va jugar pues, en ixa camiseta, que està causant furor entre els valencianistes.
1: Pues, Robi, una cosa te vaig a dir, jo crec que l'opinió pública de la samarreta ha canviat prou des de que vaig ir hasta ara, perquè en persona, la veritat que queda molt bé, sobretot en el solet que fa ara, no? Guanya un poquet més en llum natural i, vamos, una samarreta que la veritat que té un disseny molt bonico i aquests colors xuant allà en el roig més tirant oscur i en el rosa, jo crec que, vamos, ojalà mos doni moltes alegries si ja tercer que va això, que veurem més fora de Mestalla que en Mestalla, però bona senyal serà si ens dona alegria.
0: I que ja diem, està tenint molt d'èxit, només n'hi ha que anar a les tendes oficials del València, al carrer Colón i a la tenda de Mestalla, que, bueno, s'estan venent, pues, i vaig a dir de quina manera. Sí. Bueno, pues, crec que ja ho han comentat tot. L'equip, el València, que tornarà esta vesprada als entrenaments, així a la ciutat esportiva de Paterna, ja per a preparar el pròxim partit. Esta pretemporada serà el dissabte, així, de nou en l'Antonio Puigades, 8 de la vesprada, davant el Castelló, altre rival molt exigent i dur que va tindre el València en esta pretemporada. El Castelló, no oblidem, que ha fet una molt bona temporada en Pablo Hernández, exjugador del València, i que va estar a punt de pujar. Va caure en les semifinals del playoff davant l'Almeria.
1: Quina llàstima, Robi, quina llàstima que no hi hagi un equip més de la terreta, pues representant a la Comunitat Valenciana i a la província de Castelló en primera divisió, perquè la veritat que mèrits feren prous. De fet, guanyaren, jugaren millor que en Almeria en ese segon partit, una llàstima que s'escaparen els semifinals finals, però pues ja, altra temporada més el dissabte, així, en el Antonio Puigades, pues choque de titanes i ens retrobarem en Pablo Hernández, que vestia esa camiseta del València.
0: Un partit que, com el d'ahir, també vos oferirem així en directe per la app, per la web, pel canal de YouTube. Se connecteu allà on estigueu des de qualsevol part del món, podreu veure també ixe partit, com ahir també vam veure el partit del Dense, el del dissabte, davant el Castelló. Bueno, i deixem pues, lo que és l'actualitat purament esportiva, també per a comentar, ja ho hem fet en la portada d'este informatiu, lo que va ser ahir la visita ací a València de Peter Lim, el màxim accionista del club, que va vindre, que va estar pues, reunit en un dinar amb el director general del València, Javier Solís, la directora financera, Imma Ibáñez, i el CEO de futbol del València, Ron Gurley, pues una reunió de treball, la que va mantindre Peter Lim amb els directius del València, i Peter Lim, que també va estar visitant les obres del nou Mestalla. Estem veient les imatges d'eixa visita ahir del màxim accionista del València, Peter Lim, pues en companyia de Javier Solís, de Christian Schneider, el director d'operacions i infraestructures del València, com li explicàvem a Peter Lim, l'estat i tots els treballs de les obres del nou Mestalla, que, bueno, així ho estem contant dia a dia, pues van avançant a molt bon ritme, i ara pues, els treballs estan centrats en l'alçament d'eixa gran coberta, i ja dic, ahir Peter Lim, el màxim accionista del club, va poder comprovar-ho in situ.
1: Bueno, més enllà de la visita, quantes ganes, Robi, tens de narrar els gols del València en l'estadi que va ser el més sostenible e innovador d'Espanya?
0: Bueno, pues sí, tenim, jo crec que tots moltes ganes, el que serà la nova casa de tots els valencianistes, que ja dic, pues, tot aquell que passe per l'avinguda de les Corts Valencianes pot veure com I aquest estadi va agarrant forma, va agarrant color i a poc, ja dic, complint els plaços previstos en quant a les obres per a que estigui acabat la pròxima temporada. Allí jugarà el València i ja diem Peter Lim. Va estar visitant l'estat de les obres.
1: Al final dona nostàlgia deixar la que ha sigut la casa nostra, la que tens ahí darrere teua. Mestalla és etern, des del 1923 hasta l'infinit, que tenim així en la paret de l'estudi, però sí que és de veres que la nova casa, nou Mestalla, pues va ser un estadi que jo crec que va valdre prou la pena. És un bon projecte que forma part també pues, del futbol modern d'avui en dia. Així que jo, Robi, no puc esperar ja i tinc ganes de que el valencianisme tinga aquesta nova casa.
0: Bueno, pues fem una pausa ara perquè ens espera ja l'entrenador del València femení, Miquel Crespo. Anem a parlar amb ell de com està anant la pretemporada, els fitxatges, 7 cares noves. S'ha fet tot així en l'informatiu del València.
10: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
11: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
12: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucha más. Socio VCF, el club de los valencianistas.
13: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
14: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Valencia Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
0: Aquí estamos con nuestro protagonista hoy en el informativo del Valencia, con el entrenador del Valencia femenino, Miquel Crespo, ya preparando el ilusionante retorno a la Liga F, trabajo de pretemporada, 2 semanas. Miquel Crespo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
15: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo va la pretemporada?
15: Bien, por el sendero marcado, ¿no? Que al final en estas fechas que estamos y arrancando, pues bueno, suele ser lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, adaptándonos a diferentes formas de trabajo, a cosas que retomando otras y tratando de adaptarnos un poquito también a todo el trabajo físico.
0: Lleváis 2 semanas de trabajo aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna. Preparando, pues, lo que decíamos, ese retorno ilusionante a la Liga F que tan merecidamente, pues, conseguisteis, y hay que llegar lo mejor posible a ese 30 de agosto ante el Alavés.
15: Sí, sabemos en qué tenemos que incidir para dar ese paso adelante o esos 2 pasos adelante que tanto hemos dicho que tenemos que dar para el primer partido y para poder ser un equipo muy competitivo, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, pretemporada algo más corta que el año pasado. Pero muy exigente.
0: ¿Cómo has visto a tus jugadoras?
15: Bien, con esa ilusión del primer día, ¿no? Como cuando reciben todo, ¿no? Cuando ibas al cole y abrías el libro y lo bien que olía, pues un poco con esa sensación, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, trabajando, intentando pues adaptarse, lógicamente pues vienen de un periodo vacacional y tienen que adaptarse y para eso hay que sufrir.
0: Con los nuevos las nuevas 7 incorporaciones, 7 fichajes de jugadoras, aunque bueno, a Nazaré, que ha sido la última en llegar, ya la conocías de la temporada pasada. Cuéntanos, háblanos de los nuevos refuerzos.
15: Sí, creo que al final nos dan ese puntito que quizás, pues bueno, el equipo necesitaba reforzarse en experiencia, en saber competir en momentos, en diferentes momentos de partido que la Liga F requiere. Entonces, bueno, creo que al final ahí, pues bueno, nos dan ese punto de experiencia y lo más importante al final es darle continuidad, ¿no? A ese trabajo también que se hizo la temporada pasada, ¿no? Debo una jugadora con mucha experiencia, una jugadora que nos va a ayudar mucho al grupo en los determinados momentos en los que pueda aparecer, con un perfil físico también importante a pesar de su edad. Bueno, creo que una jugadora muy completa. Cami, bueno, una jugadora que conozco bien, una central con muy buen trato de balón, que puede jugar tanto en línea de 4 como en línea de 3, puede alternar diferentes posiciones, nos puede dar alternativas. Carol también, pues bueno, hay esa 8-10, ¿no? Que nos puede dar diferentes alternativas a la hora de reforzar un poco más el mediocampo, de tener un poco más de salida a balón desde inicio. Salo también, que es una jugadora que viene muy bien a la hora de trabajar en ese espacio, una jugadora muy potente, muy fuerte. Wifi, que es una punta muy completa, nos permite jugar tanto al espacio como al pie, nos permite alternativas, con un físico importante. Entonces, bueno, jugadoras que vienen de competir en Liga F, que Alice, que viene de fuera también, pero que bueno, que la Liga Francesa pues también ha dado un gran rendimiento. Entonces, bueno, jugadoras como te digo, de un nivel muy alto y lo más importante, con experiencia.
0: Y Anaza, que decíamos que la hemos tenido esta semana aquí de protagonista también, que fue una jugadora muy importante para ti, sí, la temporada pasada, el andaluz.
15: Sí, es una jugadora con la que hemos hecho mucho trabajo individual, hemos estado muy muy encima de ella porque creo que tiene unas cualidades a explotar también importantes y que le vienen muy bien al grupo, ¿no? Al final eso es lo importante, que todas esas cualidades las pongan al servicio del equipo, ¿no? Y Nazo, para eso, lo primero, pues bueno, es una gran persona que lo primero que hace es eso, poner sus cualidades al servicio del equipo, y estoy muy contento de que pueda estar otra vez.
0: Estás contento, ¿no? Con los refuerzos, con los fichajes.
15: Sí, la verdad es que muy contento. Al final siempre te queda, cuando lo trabajas en verano, siempre te queda, a nivel futbolístico las conoces, alguna la conoces a nivel personal, pero siempre te queda ese primer trato, ¿no? Por mucho que hablemos por teléfono y demás, pues siempre te queda ese primer trato, esa primera impresión como es, y la verdad es que ha sido magnífica. Lo importante era mantener el grupo, pero mantener ese ambiente sano, de respeto, de trabajo, de cohesión que teníamos, y creo que las nuevas incorporaciones van un poco en esa línea.
0: Bueno, las nuevas caras, los nuevos 7 fichajes, el cuerpo técnico continúa siendo prácticamente el mismo de la pasada temporada, un equipo, una familia, todos juntos, ahí unidos.
15: Sí, todos juntos. Incorporamos también el cuerpo técnico a Ángel, que está, pues bueno, fue el preparador físico, fue y es el preparador físico de nuestro filial femenino, y que también está en dinámica con nosotras, pues para darnos un mayor soporte en la preparación física, que creo que tenemos que darle un puntito más. Y bueno, ahí la verdad es que todas y todos lo conseguimos, y había que mantener eso.
0: Ante una temporada que va a ser muy ilusionante, como decíamos, el retorno a la Liga F, con las mejores aquí en
15: con
0: en
15: las
0: la
15: mejores con las mejores. Eso, bueno, nos hace saber que bueno, que tenemos un grado de responsabilidad muy alto, que sabemos que nos tenemos que preparar mucho más fuerte de lo que hicimos la temporada pasada. También es verdad que tenemos un contexto diferente. El año pasado veníamos de mucha jugadora nueva, de una adaptación nueva a la categoría, y esta vez tenemos que adaptarnos a la categoría, pero el club la conoce, muchas de las jugadoras que tenemos también. Entonces ya venimos con un año de trabajo, entonces bueno, creo que en un contexto diferente, pero esa ilusión y esa motivación de enfrentarte a los mejores, de cada reto personal, de cada duelo que tú vas a tener, en mi caso con el resto de entrenadores, pues al final ese reto de poder hacer bien las cosas y ser mejores.
0: Como decíamos, empezáis el 30 de agosto ante la vez. ¿Cómo ves el calendario que se ha tocado?
15: Bueno, a nivel de equipos, al final juegas un poco contra todos, ¿no? Sí que es verdad que intenta, bueno, que no te toquen todos los gallos, digamos, muy seguidos. Pero bueno, al final te vas a enfrentar un poco a todos. Sí que es verdad que hay lo de jugar dos partidos en casa, luego dos fuera, creo que nos toca como muchas veces. Esa es la parte no me esperaba. Pero bueno, es el que es y tenemos que adaptarnos para saber jugarlo.
0: Y si el Antonio Puchades, vuestra afición, fue clave en el ascenso la temporada pasada, esta temporada sí cabe aún más.
15: Sí, mucho más. Les vamos a necesitar muchísimo. Siempre he dicho que al final, el último día, ¿no? El día del ascenso era muy fácil venir a apoyarnos. Fácil entre comillas, pero bueno, era mucho más asequible apoyarnos en ese día grande. El mérito de la afición era en diciembre, era en enero, era en febrero, cuando estaba sí, pero vamos a ver si nos metemos y el Puchades registraba una entrada enorme, ¿no? Va a ser un factor diferencial. Tenemos el mejor campo, tenemos a la mejor afición y tenemos que saber aprovecharlo todos juntos.
0: Bueno, pues a seguir preparando, como decíamos, para llegar lo mejor posible a ese inicio de la liga ante el Alavés y bueno, ya también pues pendientes del primer partido, ¿no? Que tenéis en la pretemporada, ¿no?
15: Sí, dentro de una semana, todavía nos quedan unas sesiones para prepararnos bien para ese partido, porque bueno, al final también los rivales que hemos escogido también y que hemos podido escoger para jugar, pues también nos van a exigir un nivel alto y nos van a ayudar a llegar mejor preparados.
0: Bueno, y como entrenador del Valencia femenino, del fútbol femenino, imagino que orgulloso, feliz de ver a unos campeones del mundo, pero también lo comentamos, somos también campeonas del mundo, Mikel.
15: Sí, campeones y campeonas del mundo, ¿no? Creo que somos los únicos que lo hemos sido a la vez, si no me equivoco. Creo que es un orgullo del fútbol español, da igual masculino que femenino. Creo que es un orgullo del fútbol español, lo que está haciendo el masculino en este caso, lo que ha hecho el femenino y lo que está haciendo el femenino, y lo que esperemos que haga al final de la temporada que viene también con el Mundial Femenino. Pero bueno, creo que es momento para disfrutarlo y sobre todo para sacar orgullo y sacar pecho también de todo el trabajo que hacen los clubes, que hace y que permita que las selecciones se nutran y el buen trabajo de la selección que lo culmina.
0: Mikel, gracias y a seguir preparando duro esta pretemporada.
15: Muchísimas gracias.
0: La conversa que mantés amb Mikel Crespo, l'entrenador del València femení, segona setmana de pretemporada i els fitxatges del València femení, les 7 noves jugadores que, com es deia Mikel Crespo, s'han acoplat molt bé de cara a lo que serà a ixe retorn a la Lliga F que tan merescudament va aconseguir el València femení. I en estos últims minuts de l'informatiu, Vicent, anem a parlar del que va ser també a nit el debut del juvenil de l'Acadèmia en el Cotif. Va empatar davant l'Elx.
1: 1-1 front a l'Elx, l'equip d'Euge Rivera, recordem, generació 2008, 2009 i 2010, jugadors d'aquestes tres generacions, aquí veiem en pantalla, que venen de cadet, que també han estat en aquest juvenil que va guanyar la Lliga l'any passat i va jugar la Copa de Campions, i 1-1 front a l'equip alacantí, i el, bueno, un dels protagonistes va ser Pablo Moyà, que va parar un penalti en el partit ja empatat, i per l'altra banda, en el grup, el Castelló 0, Mauritània 3, el pròxim rival del València, el pròxim divendres, a les 11:45 de la nit.
0: Sí, perquè el següent partit serà demà, enfrontarà el juvenil de l'Acadèmia davant Mauritània, que com dius, va golejar la Castelló, eh?
1: Sí, igual perquè estan ja fets al calor i juguen millor, però 22:45, que el pròxim rival del València en el Cotif, i el diumenge serà el torn del Castelló.
0: Bueno, pues, això ha sigut tot en este informatiu del València. Des de dijous, 23 de juliol, l'equip ja, que tornarà pues, al treball esta vesprada, per a preparar el que serà el següent partit de la pretemporada, el dissabte davant el Castelló, després d'eixa bona imatge, eixes bones sensacions que va deixar ahir l'equip de Carlos Corberán en eixa victòria, 3-0 davant l'Eldense, i com ja hem contat i hem analitzat en eixe gran debut dels fitxatges, sobretot de Rino Sato, que va marcar un autèntic golàs. Nosaltres tornarem demà així en l'informatiu, que ja dic, podeu veure per la web i pel canal de YouTube tots els dies a aquesta hora i quan vulgueu.
11: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informatiu. VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. La salut valencianista a VCF Radio.
0: La Fundació te dona vida. I avui, en esta secció, que sempre dona savis consells saludables, anem a parlar del fred, del canvi brutal de temperatura que hem patit estos últims dies. Fa no res, fa una setmana feia calor. Ara, de repente, el fred, el vent gelat, i bueno, i avui volem parlar amb un dels metges de l'Acadèmia del València, el doctor Álvaro Sala, pues del fred, de com combatre el fred. Doctor, què tal?
16: Hola, buenas tardes, Robbie. ¿Cómo estamos?
0: Pues molt bé. Bueno, pues el fred que ha vingut de repente.
16: Correcto. Llevamos
0: ya... Estem en hivern, pero bueno, ya tocaba, pero claro, es que fa no...

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i aquesta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadros als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etc. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix, en què pugui tindre una sintomatologia semblant. El tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros. I diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: Al principi no. Com hem dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, i aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a esta. Quarta pregunta.
4: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón. Perquè les receptes i receptes que es fa en una consulta per quadros catarrals, per tratar el moc, per tratar la tos, per tratar el dolor de gola, el dolor de nas, són milers i milers. Efectius? Pues depèn molt de les persones. Sí que tenim una xicoteta classificació en la que podem dir una medicació de tratament simptomàtic pot ser el tratament amb el paracetamol o l'ibuprofeno, que són medicaments que sabem uno més analgèsic, l'altre més antiinflamatori, en funció de lo que tinguem a la vista. Després, medicaments que es poden apoyar, que bàsicament són els mucolítics, els expectorants, en funció de la sintomatologia. Els antitussius, que són uns medicaments que la majoria d'ells no solen tindre massa efecte i que entendim a cada vegada els metges receptar-los menys. I després està tota la medicació d'apollo. La medicació d'apollo inclou moltíssimes substàncies. A mi m'agradaria que quedara dins del tractament l'aporte de vitamina C com un facilitador de la immunitat personal, de la millora de les mucoses i d'altra sèrie de, i que així el tenim pràcticament natural i no fa falta ni medicar-la.
1: Sempre s'ha dit, bueno, me vull allò meu dia, te menges una taronxa al dia i no te refredes.
2: Exactament, o un suc de llima, en un poc de mel. Després podem trobar apoyo en substàncies que ens favoreixen la respiració, com els eucaliptos o els baos, que també es fan nostres àvies, que tot ve des d'allí i realment funcionen. I després tindre molt en compte que gran part de nostra immunitat passa per una bona hidratació. Si les mucoses estan ben hidratades, poden resistir molt millor l'atac d'un d'aquests microorganismes, i realment gran part dels refredats que nosaltres veiem en la pràctica nostra, sí, en la ciutat esportiva, si fèrem una vista en arrere per a veure on estava la causa principal, de vegades no és tant el canvi de clima que pot ser, però moltes vegades està enllaçat en un defecte en la hidratació de les persones. Per això insistim sempre molt en això també.
1: Pues mira, això és interessant, no? N'hi ha que beure contínuament, això que se parla de 2 litres d'aigua al dia aproximadament, per a estar ben hidratat i per a, pues, en aquest cas, pues, no refredar-se. També un bon consell que vos dona el doctor Aliaga. Estem parlant, així en aquesta secció de la Fundació Dona Vida, de com actuar quan tens un refredat i què és exactament un refredat, però ara jo crec que esta pregunta per acabar és una de les claus. La cinquena pregunta en el dia d'avui.
4: Soc Omar i vull saber com es pot evitar un refredat.
2: Pues esquemàticament vos el vaig a dir tal com hem parlat. Hem d'estar ben hidratat, hem de prendre molta vitamina que ve enllaçat, perquè tu, si tenim la sort que tenim així de tindre bones taronges i bones llimes per fer bons sucs, el suc de taronja i de llima és ric en vitamina C i a més de portar aigua aporta la vitamina que te va ajudar. Hem de tindre molt de cura en els canvis de temperatura. Avui en dia l'eixida dels vestidors sol ser un moment clau per tindre una entrada de procés, perquè sabeu que allí l'aigua calenta i el vaho, tota la humitat que n'hi ha en obrir la porta, tot això es modifica i passem al fred, i n'hi ha que tindre molt de compte en eixir ben sec, en que la roba estigui ben seca, en ràpidament anar a casa i anar ben abrigadet, perquè
1: I en el moño també. L'altre dia estava veient així enfront una mare que estava en el secaor, en el eixugacabells, al xiquet, i estava donant-li, perquè clar, tenia el moño un peliu llarg, i clar, i si has d'entrenar, te dutxes, i si és en el moño manyat, pues el constipat està ahí.
2: Hem de tindre sempre en compte que l'exercici físic és un dels elements de merma de la immunitat més important. Vull dir, tu quan acabes un entrenament, el teu cos està treballant de valent i la teua immunitat no està per a esperar qualsevol tipus de bitxo que li vinga. Entonces és un moment en què s'aprofiten, d'acord? Si ràpidament, primer, evitem el possible que tinguem aquest canvi de temperatura brusco que genere un canvi ambient dins de la persona que aprofite aquest virus per infectar-nos, pues millor que millor.
1: Molt bé. Bueno, pues ahí teniu una sèrie de consells de com evitar refredar-se, de com actuar en el cas de que tingues un refredat, un constipat. I bueno, pues a partir d'ara, quan vinga el fred, ara quan vinga este diumenge, a abrigar-se, a seguir estos consells que ens dona el doctor Juan Aliaga, i a tractar de fer que al llarg de l'hivern no n'hi hagi molt de refredat.
6: Hola, soy Diego López. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
7: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa.
8: Hola, soy Vicente Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida. Des d'avui i totes les setmanes anem a estrenar esta, sí, a VCF Radio, esta nova secció de la Fundació del València, anomenada La Fundació te dona vida. Una secció per a parlar d'hàbits saludables, no? Bueno, però jo crec que va dirigida per a tot el món, eh? Per a futbolistes, per als joves jugadors que estan així en l'acadèmia, els xiquets, els pares, les mares. Jo crec que és molt, molt important, no? Bueno, això és com alimentar-se, com hidratar-se, com fer la higiene. Ja dic, tots aquests assumptes són els que anem a parlar així en esta nova secció que avui estrenem, anomenada La Fundació te dona vida. Totes les setmanes anem a parlar amb els doctors de l'acadèmia, amb Juan Aliaga, amb Álvaro Sala, bueno, perquè ells també ens ajuden i ens donen resposta a tot allò, pues, referent a l'alimentació, la hidratació, en fi, als hàbits saludables, que és molt important per a un esportista, per a un futbolista, per a xiquets de la acadèmia que estan així. Cuidar-nos un poquet millor. I avui anem a començar esta secció amb el doctor Juan Aliaga. Juan, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Rodi.
1: Bueno, jo crec que va ser molt interessant, no?, esta nova secció que estrenem avui, no? Jo crec que molt instructiva, molt educativa, no?
2: Ixa és la nostra idea, de que això ens servisca als xicons i tantes pares perquè tinguin uns hàbits lo més saludables possibles i que això els ajudi a fer la seva activitat esportiva, que al final i al cabo és la nostra tasca, sí.
1: Perquè vosaltres, així en l'acadèmia, bueno, de tant en tant feu xerrades amb els pares, també per a dir-los com alimentar a xiquets. Això ho feu habitualment?
2: Sí, dins de les nostres tarees, així, una d'elles és la de la informació i de la formació per als pares i per als xiquets de tot allò que puga intervindre la medicina dins del seu desenvolupament, dins del camp de futbol. I probablement el que més podem intervindre nosaltres, o més, per lo menos a la modo de vore, el més important és la manera d'alimentar-se. I per això anem a començar aquestes xerrades
1: en alimentació, que és molt important, és importantíssim.
2: Importantíssima.
1: Bueno, estàs preparat ja per a les preguntes? Preguntes de xiquets, d'ací de l'acadèmia i dels pares, eh?
2: Ah, m'agrada moltíssim això.
1: Bueno.
2: A veure per on ixen esto.
1: Primera pregunta, doctor.
3: Soc Mario i vull saber si és important des de xunar bé.
2: A veure, dins de la horària de l'alimentació, hem de tindre en compte que quan s'alcem del llit hem d'estar moltes hores sense fer cap d'activitat. El nostre organisme ha estat descansant i també ha estat sense prendre ningun tipus d'alimentació. Necessitem un aport d'energia que ens permetisca fer les nostres activitats diàries. Per això entenem que el desdejuni ha de ser, si no en quantitat, com tota la, al cap del dia en alimentació, almenys sí el 20% de la quantitat de calories del dia haurien d'aportar-se en esta primera menjada.
4: Soy Óscar Mogo. ¿Qué contiene un buen desayuno?
2: Aviam, això n'hi ha moltes teories sobre el tema, però lo que actualment està més en boga en quant a la nutrició, i sobretot la nutrició al cap de l'esport, és fer un menú equilibrat, és dir, no prendre soles un plat o soles una beguda en fruita o en llet, sinó que el desdejuni estigui composat de diversos components. Normalment un lácteo, normalment un cereal, que ens aportarà hidratos de carbono, que són l'energia, sobretot si són carbohidratos de lenta metabolització, que són els que més aconseguim a aquestes hores del dia. Després un bon got de fruita, que a més d'aportar-nos vitamines i algo de fibra vegetal, ens va aportar quantitat de líquid que va afavorir que els nostres músculs se puguen manejar de forma correcta després d'haver estat parats molt de rato. I això, si li podem afegir pues una xicoteta part de proteïna, que pot ser en forma d'un tros de jamón york o pernil serrano, totes aquestes alimentacions que siguen no massa carregades de grasa, pues en això jo crec que tindríem un desdejuni adequat.
1: Prengueu nota, que és molt interessant el que està dient el doctor. Tercera pregunta.
5: Hola, em diu el Mario, volia saber si són o no són adequats els aliments en sucre.
2: Aviam, és de veres que als nanos és la que més li sol agradar, i però, a veure, partim de la base de que els diferents sucres que n'hi ha dins de l'ou que nosaltres podem prendre, nosaltres quan parlem de sucre parlem de carbohidrats. Els carbohidrats tenen dos tipus de diferenciació: el carbohidrat de lenta metabolització, que composa tant de la pasta, l'arròs, tot allò que tinga llegums o el pa, la quereguilla, i després tenim els de ràpida metabolització. Ahí nosaltres incluïm bàsicament el sucre, els aliments rics en glucosa o sacarosa. Són una sèrie d'aliments que aporten una energia de forma molt ràpida, que generen una sèrie de canvis en el nostre metabolisme que, diguem, que alteren el bon funcionament si s'abusa d'ells, com en tots els aliments. I, a més, tot allò que no se consumeix és ràpidament inclòs en el cos en forma de grasa. I pues, és una manera d'acumular pes que no ens vendria, no seria beneficiós.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Denis. A mí no me gustan las verduras. ¿Hay que comer verduras?
2: Ja ho sé, ja ho sé, que ha tingut en casa xiquets, ja ho saben. De tota manera, ells deben de ser conscients, i jo sé que els pares ho fan i costa, però ho fem, que el principal aport de composants de vitamina estan en les verdures, i són importants, per tant, per tot allò que necessitem per a l'activitat física. Estem parlant de xiquets que estan fent esport, que estan treballant la seva musculatura, que estan jugant una sèrie de reaccions químiques que bàsicament se duen a terme en ajuda d'uns productes que nosaltres denominem vitamines, que són composants que bàsicament se troben en totes les verdures, a banda de que ajuden a ampliar, amb la qual la gana de menjar és menor i consumeixes menys aliments que te van a produir després sobrepès, i a banda ajuden també a que l'hàbit intestinal funcione de forma adequada. Són tot avantatges.
1: Molta fruta i molta verdura, això és fonamental en l'esportista i més en el xiquet a aquestes edats.
2: Efectivament, i sobretot és interessant que ells prenguin l'hàbit de fer-ho. Sabem que és difícil, i en fi, inclús en congressos se parla de com habituar els nanos, perquè és de veres que és una gran complicació, però hem de donar compte de que n'hi ha que fer-ho i n'hi ha que lluitar per això, insistir, no insistim prou, però a veure si ho aconseguim en estos.
1: Quinta pregunta.
7: Hola, me llamo Seila y mi pregunta es: ¿cuántas veces hay que comer al día?
2: Bueno, actualmente los pediatras están, yo creo que están todos de acuerdo en que la mejor manera de hacer la alimentación en qualsevol estadio evolutivo y en qualsevol actividad física unitariamente son 5 menjades al día. 5 menjades de manera que estiguera repartirte el menjar, como os decía antes, un 20% aproximadamente en la menjada de la primera del matí, aproximadament un 30% a migdia, un altre 25% per la nit al sopar, i el que resta, que són 10-15%, repartit en dos mitjans intermitjanes, que són l'esmorzar i el berenar. Però que n'hi ha que fer-los, per no fer massa espai entre una i les altres.
1: Altra pregunta.
8: Hola, quería saber la importancia de la carne y el pescado.
2: N'hi ha que menjar proteïna. La proteïna dins de la nostra alimentació és la responsable de que tinguem una bona arquitectura muscular i òssia. Entonces, no n'hi ha una altra manera de que això estiga fort que fer l'aport a base de menjar. I bàsicament els aliments que hem comentat, probablement incloent també l'ou, que també és una font important de proteïna, però potser tant la carn com el peix, en quantitats importants al cap de la setmana, és la base de que nosaltres puguem tindre una musculatura ben forta, a banda de els productes que tenen i les propietats, sobretot del peix, en quant a aport d'una sèrie d'elements nutricionals que no tenen altres aliments. Són productes que després parlarem d'ells, de les grasses insaturades.
1: Ahí anem, al tema de les grasses.
9: Hola, soy Gonzalo y quiero saber si todas las grasas son buenas.
2: Pues sí, sempre han sigut desqualificades, sempre ha sigut un aliment proscrit com algo roïn. És evident que l'excés de greix no és el més adequat, però també és de veres que certa part de composants d'alguns tipus de grasses se consideren ja avui en dia com elements fonamentals en l'alimentació, bàsicament una sèrie d'àcids omega, que són unes grasses especials que s'ha vist que estan relacionades directament amb la bona salut cardiovascular de les persones. Això està sobretot en els fruits secs i en els peixos, sobretot el peix blau és un dels més rics. Per això és recomanable sempre que alguna part de les menjaes pues, siga en aquests composants. Si hem d'elegir un altre aliment que siga part de greix i que siga per a nosaltres un aliment indispensable en l'alimentació, és l'oli d'oliva. Ja sabeu que està inclòs en la famosa dieta mediterrània, evidentment en cru, perquè si el tenim que calfar sabem que perd les propietats, les grasses se transformen per física i ja no són tan recomanables, però si som capaços de ficar-lo en la dieta junta una bona ensalada, doncs tindríem una verdureta i un fantàstic oli d'oliva de qualitat.
1: Millor que millor. Bueno, doctor, has pogut comprovar que, bueno, que els nanos i els pares estan en la faena. Això és bo, este és el camí.
2: M'alegre, així n'ha de ser i així n'esperem que continuem al cap de la temporada. Anirem continuant veient-se.
1: Sí, pues, perquè la setmana que ve pues, tornarem en esta secció de la Fundació Te Dona Vida. Estarà el doctor Álvaro Sala i bueno, parlarem d'higiene, que també és molt important, no?
2: Sí, ho és. Jo... ja portem uns quants anys així en el club i és de veres que de vegades veiem algunes actituds a nivell d'higiene que ens agradaria que els xicons es donaren compte de que poden fer-se millor, no? I simplement és pues, donar uns consells i que se donen compte de com deuen de comportar-se i sanitàriament parlant, higiènicament parlant, dins d'un vestidor o en el transcurs del quan estan entrenant.
1: Pues doctor Juan Aliaga, el doctor de l'Acadèmia del València, crec que ha sigut molt interessant i bueno, pues continuarem parlant de hàbits saludables per a formar a xiquets de l'Acadèmia i a tot el món.
2: Molt bé, Robi, pues així vos esperarem.
0: VCF Ràdio, Amunt València. València. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi.
10: En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
11: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
12: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.

0: homenatge al club de futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
1: VCF Radio, on millor sonen els gols del València.

0: de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
1: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
2: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu de UCF Media Radio d'este divendres 24 de juliol, on el València ha continuat avui, així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el segon partit oficial d'esta pretemporada, demà a les 8 de la vesprada, davant el Castelló. Com se podeu imaginar, amb molta calor, com la que estem patint tots, en tota la comunitat valenciana, molta calor, molta humitat, avui també així en la ciutat esportiva de Paterna. El nivell d'exigència que va pujant en esta pretemporada per al València, en el que va ser aquell primer partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, en l'estaix d'Olot, el passat dimecres, així en la ciutat esportiva Paterna, i aquest partit davant l'Eldense, que ha pujat pues, esta temporada a segona divisió, era una primera federació, l'Eldense, i demà el Castelló, un rival més dur, més exigent, perquè el Castelló, recordem, ha fet una molt bona temporada passada. De fet, l'equip de Pablo Hernández se va quedar a les portes de poder pujar a primera divisió. Va caure eliminat en les semifinals del playoff d'ascens davant l'Almeria, i demà serà el rival del València. Podríem dir un clàssic de les pretemporades del València, perquè en els últims anys, i de fet l'any passat, també s'enfrontarem al Castelló, així en la ciutat esportiva de Paterna. Bueno, altre partit per al València, en el que estem dient, per a rodar-se, per a continuar agarrant ritme de competició, per a anar assimilant tot allò que vol el míster Carlos Corberán, la seva idea

0: esta pretemporada y arribar de la millor manera posible. Y un partit també, pues bueno, com ja van veure l'altre dia davant l'Eldense, per a continuar veient els nous fitxatges, els Justin de Haas, a Liu Dien i el japonès Sato, que tan bon sabor de boca pues va deixar l'altre dia en ixe golàs que va marcar davant l'Eldense. Bueno, pues tot això demà, a partir de les 8 de la vesprada, sin el Antonio Puchades, i el que no puga vindre, pues ja sabeu, altre partit que podreu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahí estarà servidor i Vicent Burguete, com estaven l'altre dia davant l'Eldense, per a contar-vos el partit. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del que seu l'entrenament del València, el que va ser i se preveu el partit davant el Castelló. Avui, en este informatiu, anem a tindre un protagonista molt especial, a Pablo Hernández, al entrenador del Castelló, però a més va ser jugador del València en el seu dia, 4 temporades. Pablo Hernández va jugar pues en aquell València on estaven es David Silva, Villa, Juan Mata i companyia, pues allí va jugar Pablo Hernández. Demà torna a la ciutat esportiva de Paterna, on se va formar així com a jugador, com a entrenador del Castelló, i ja diem, fent una molt bona temporada des de que Pablo Hernández se va fer càrrec de l'equip de la Plana. De segur que, ja dic, va ser un partit molt especial per a ell. A més, manté una molt bona relació amb el míster, amb Carlos Corberán, on van coincidir amb el Leeds, quan Pablo Hernández era jugador i Carlos Corberán era tècnic assistent, segon entrenador de Marcelo Bielsa. Bueno, pues ara, en uns minuts, parlarem amb Pablo Hernández. Per cert, si passeu per l'Estadi Mestalla, més en concret, per l'Avinguda d'Aragó, o aneu a visitar en els pròxims dies, o avui, la ciutat de les arts i les ciències, aneu a poder veure pues una camiseta gegant, la primera equipació del València, la Home Kit, lo que serà la nova camiseta de la pròxima temporada, que, bueno, pues en eixes dimensions tan especials, eixa camiseta gegant. Mira, l'estem veient, tots aquells que pues estigueu veient l'informatiu, tots els dies el podeu veure, per la web, pel canal de YouTube. Mira, el nostre realitzador està ficant-nos imatges d'eixa camiseta gegant que ja se pot veure, ja diem, a l'Avinguda d'Aragó, en un dels cantons de l'Estadi Mestalla. També estarà exposada a la ciutat de les Arts i les Ciències. Una camiseta gegant de 4 metres per 3. Ja dic que és una campanya pues, de promoció, de publicitat de Puma i del València. Bueno, pues ahí estem veient eixa camiseta gegant, que bueno, que tots els aficionats que passeu per allí pues se podeu fer fotos. La veritat és que val la pena i crida molt l'atenció. Estos dies, per les xarxes socials del València i de Puma, podíem llegir algo gran anava a passar en el dia d'avui, en este divendres 24 de juliol. Algo gran i serà el motiu. Una camiseta ben gran. La primera equipació Puma del València. Per cert, la camiseta, la primera equipació, la Home Kit, i també eixa camiseta de color rosa, lo que serà la tercera equipació del València, en la que l'altre dia va jugar el València davant l'Eldense, pues la podeu comprar en les tendes oficials del València, al carrer Colón i a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, de totes les moltes més coses anem a parlar en informatiu. Saludem a don Vicent Burguete.
1: Molt bona esperada, Robi, i molt calorós estos dies. Esperem que demà dissabte, en este partit del València-Castelló, pues, tinguem la mateixa sort de l'altre dia, i a la vegada que corre un poquet d'aire fresquet, pues, el València també guanya. Però, vamos, lo de estos dies és de upa.
0: Bueno, avís la...

0: camiseta llegant la Honky, la primera equipació del València, és ben gran, eh?
1: Home, la vida que ben gran no
0: crida, crida l'atenció, eh?
1: És enorme, a l'altura del nostre escut i a l'altura de lo que és en Mestalla i també a l'altura de lo que és per a la ciutat de València, la ciutat de les arts, és l'altre spot que ha estat este home kit.
0: Sí, ja dic que si passeu per la l'Avinguda d'Aragó, està en un dels cantons d'Estadi de Mestalla, o a la ciutat, aneu a visitar la ciutat de les arts i les ciències, va estar els pròxims dies, és posada, eh? Pues allí la podreu veure i se podreu fer fotos.
1: En les imatges veiem a una dona que s'està fent una fotografia i sí, bueno, que
0: està, està triomfant, eh? Està triomfant.
1: Home, segur, segur, no me cap dubte. Jo, per exemple, si passeig per allí i me veig ahí la samarreta del València Club de Futbol, en lo bonica que és este any, i també pues, ahí en el carrer que me puc fer una foto, pues me la faig en els meus amics.
0: Bueno, pues ja dic que ahí está, esa camiseta llegan de Puma y del Valencia, que la podré ver pues estos días. L'altre dia el València va jugar en la camiseta de color rosa davant l'Eldense, xulíssima. A mi cada volta que la veig m'agrada més. La blanca pues és la blanca, per supost, també, però la de color rosa a mi m'agrada moltíssim i està tenint molt bona rebuda. Ens diuen des de les tendes oficials que també s'està venent molt bé.
1: Bo, sobretot perquè és una samarreta que no estem tan acostumats a lo millor a veure en el València Club de Futbol per a esta temporada especial. Ja sabem com fica ahí darrere teua, l'última en Mestalla. I la veritat que a mi, t'he de confessar, Josep Rovira, que també me passa el mateix. Cada vegada m'agrada més, l'altre dia me va agradar prou. A veure, hi ha gent que diu rosa i rojo, sempre han dit puñetazo en l'ojo, però per a mi tot lo contrari, la veritat. Per a mi tot lo contrari, m'està agradant aquesta combinació de colors, com també m'va agradar aquest granat de Torino que tenim en la primera camiseta, la que tenim ahí en gran representant, el color Torino, molt identificat en el València.
0: Bueno, pues demà veurem en quina equipació juga el València, el que serà el segon partit oficial d'esta pretemporada, avui la esprada sin l'Antonio Puigades davant el Castelló. Anem en l'última hora del València, de Vicent, perquè l'equip s'ha entrenat este matí a la Ciutat Esportiva de Paterna, ja ho han comentat, amb molta calor, molta humitat, pues com està fent en tota la comunitat valenciana i en tota Espanya. En quines novetats?
1: Pues el València, que ja està entrenant, pues òbviament preparant ese partit front al Club Esportiu Castelló, demà a les 8 de la vesprada, sí, en el Antonio Puigades. Si ja no teniu les entrades, ja estar, perquè recordem que ha tingut un èxit brutal i estan les entrades venudes, com l'altre dia front al Dense, i ara pues l'equip de Corberà, que treballa, està treballant, i les novetats, òbviament, deslesionats, pues en gravetat, estan encara al marge del grup i a banda, pues òbviament hi han jugadors de l'acadèmia pues treballant en el primer equip de Corberà.
0: Dimitri Fulquier, recordem que continua pues al marge del grup, recuperant-se d'eixa lesió, i com ha comentat Vicent també, és lesionatge de llarga durada. De cara al partit de demà, pues també com van veure davant l'Eldense, també en el primer partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, n'hi ha jugadors que no van a jugar, per allò de les càrregues de treball, càrregues físiques, que se controlen molt per part del míster, de Carlos Corberán i del seu cos tècnic, i bueno, i lo que serà pues el partit de demà, que ja van veure també davant l'Eldense, dos equips pues ben diferents, també per lo que estem dient, per anar assimilant totes les càrregues de treball, perquè també està fent moltíssima calor i n'hi ha que dosificar esforços. I demà també, en aquest partit davant el Castelló, la idea del míster, el cos tècnic, és plantejar dos equips diferents, dos onces per a, bueno, per anar rodant-se i per a que els jugadors, pues cadascun d'ells, vagin agarrat ritme de competició i minuts.
1: Sí, la gent a lo millor des de fora no és conscient, però és que així, recordem que se mesura cada paràmetre dels jugadors, tant en lo físic com també pues, a nivell de quilòmetres, d'esforços, tot és medit, si més ara en la pretemporada, està tot al detall, òbviament, com tots els equips tenen ese GPS en el que entrenen, i, pues, òbviament, hi ha que manejar esa càrrega de minuts i d'esforços, però, per exemple, el primer partit contra el Petro Luanda, Sato va descansar per esa càrrega de minuts i, vamos, es va descarregar tots front a l'Eldens. Esperem que també contra el Castelló vegem algo paregut.
0: I, de fet, mira, i podem escoltar a Luis Rioja, que l'altre dia, en acabar el partit davant l'Eldens, ho reconeixia, que estos partits serveixen per això, per anar rodant-se, per anar agarrant ritme de competició, minuts de jugador, per integrar-se els fitxatges, però que, a la fi, el que conta és arribar el millor possible al debut de la Lliga.
2: Este tipo de partidos sirven para muchas cosas, al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, en el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partido nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición.
0: D'això es tracta, ho dia Luis Rioja i ho estem comentant. Lo important en estos partits de pretemporada, el que demà afrontarà el València davant el Castelló, i ja la pròxima setmana en l'estaix d'Anglaterra en St. George's Park, pues, és pues, això, agarrar roda, que l'equip se rode, que agarre ritme de competició i arribar el millor possible a aquest debut en la Lliga. Anar assimilant pues, tot el que vol tàcticament l'entrenador Carlos Corberán, que pues, estem veient Vicent també. Pues l'altre dia ho veiem davant l'Eldense, en ixa estil, en ixa personalitat que vol el míster, en ixe plantejament, ixe 4-2-3-1, en una defensa pues, sèria, segura, els laterals que siguen llargs, profuns, ixe doble pivot pues, en Guido, Urinic, després també va jugar Pepelu i Dien, per davant d'ixe doble pivot alliberat de moviments, pues, Javi Guerra com ja van veure la passada temporada on va rendir pues, molt bé. Tot això és el que després les bandes pues, en Luis Rioja, Sato pues, l'altre dia, Hugo Duro de davanter, Sadik també, que va jugar en la primera part. Vull dir, la idea, el concepte tàctic està clar.
1: A mi el que més me va agradar de l'altre dia, a banda del resultat, independentment, ja vam dir que no és el més important de la pretemporada, és que l'equip va jugar en pues, pros variacions tàctiques al llarg dels 90 minuts. Pues, vam veure ese 4-2-3-1, per moments també en Javi Guerra apareixia una 4-4-2, també un equip que per moments va pressionar dalt, però després, quan li va tocar, també estava pues, un passet més arrere, encara que a l'inversa. Primer van començar més arrere i després va ser quan van pressionar més alt. I jo me quedé en això, Robi, sobretot quan jugadors en específic pues, adopten un rol. Per exemple, Jesús Vázquez, que va fer un bon partit, s'encarregava del carril extern i llarg, que pujava en atac. De fet, d'ahir va plegar el seu gol, com Sato se ficava per a dins. Y mientras en la otra banda pasaba todo lo contrario. El lateral se clavaba per dins y el extemper fora. Y sin a que me queden esas cosas, Robi, en que jugadores pues, se vagin coneguent, se vagin agafant a les diferents dinàmiques de joc. I pues, volem que mos depara per el dia de demà.
0: I els nous, els fitxatges, com ja vam veure l'altre dia, Justin De Haas, Dien i Sato, pues, vagin acoplant-se, integrant-se, que ho han fet molt bé. I bueno, i ahí està. Pues l'altre dia el bon debut que van tindre tots, en especial pues Sato, perquè va marcar un golàs i se van dur pues tots els focos i tota l'atenció. Bueno, pues demà també tindrem ixe al·licient de continuar veient tant a Sato, a De Haas com a Dien. Y bueno, pues en un rival que ya va a ser més dur, el Castelló.
1: Sí, perquè al final el Eldense és debutante en segona divisió, el Eldense també és un equip que encara pues li falten prou reforços, però és que el Castelló ha fet pues vora 10 fitxatges, més o menys en lo que duem de mercat d'estiu, un Castelló que se va quedar molt propet de pujar a aquesta primera divisió, ojalà hagueren ascendit, però... A veure si esta temporada que ve és la seva oportunitat des del Pablo Hernández, que a banda dels resultats, pues és que, Robi, també fan un xoc que és prou vistós. Sí que és de veres que potser la signatura pendent que tenen és en defensa, on pot aprofitar el València, però ja que és pretemporada, per molt que la temporada passada feren un xoc, potser esta temporada poden canviar, però sí que és de veres que per ara un amistós que han jugat front al Sabadell i una victòria.
0: I ja diem... El nivell d'exigència que va pujant en esta pretemporada. El Castelló, com estem comentant, ve de fer una molt bona temporada, se va quedar les portes de pujar a primera, fent un molt bon futbol des de que Pablo Hernández se va fer càrrec de l'equip. Va ser, pues, jo crec que l'home clau per a que el Castelló acabara fent la temporada que ha fet, i ara després també li ho comentarem, tot això al bo de Pablo, Pablo Hernández. I ja dic, demà pues, va tindre el València ixa exigència en ixe partit, que és cert, també s'ha convertit en un clàssic també els València-Castelló totes les pretemporades, perquè l'any passat també van jugar, ens van guanyar i per tant pues, demà va ser un rival difícil.
1: Bueno, de fet, esta és la tercera pretemporada consecutiva que ens enfrontem a ells. La primera en 2024 va ser pues, una victòria per a nosaltres, 0-1 en el 2022, després en el 24 0-0 i en el 25 1-2. Ens van guanyar ells l'any passat, així que en esta tirada de 3 consecutius, des del 24 en aquest empat, 25 en la derrota, i ara pues, intentarem en el 26 guanyar a un Castelló que la veritat que té una identitat de xoc prou marcada. A mi m'estranyaria veure altra forma de xoc. Jo crec que també apostaran, perquè per ara li s'ha anat de categoria en la Lliga Hypermotion, i pues, per exemple, Robi, és un deberes que és un rival que és habitual en pretemporades, ha plegat a ser habitual inclús en primera divisió, però des del 1991 no veiem un partit entre Castelló i València en la màxima categoria, en datos de Ciberche, aixina que ojalà pronte el puguem veure, però no sé si tu recordes aixina molt rapidet jugadors que han estat en el València i el Castelló, però són uns quants.
0: Sí, sí, i a més, mira, el nostre gran mític Ricardo Arias també va jugar en el Castelló, pues bueno, del Castelló també va eixir pues, en Enrique Saura, bueno, és que n'hi ha molt grans, no?
1: Hi ha tingut... Fernando Gómez, també,
0: sí, també va hi ha moltíssims. Sí, en fi. Bueno, ens uneixen molt el que és Castelló, València, València i Castelló, Gaizka Mendieta.
1: Són menys.
0: Gaizka Mendieta també va eixir del Castelló, de
1: la cantera. I l'últim, el més recent, Salva Ruiz, cantera d'ací de València i que s'ha despedit del Castelló.
0: Bueno, pues demà a les 8 ixe València-Castelló, ací en l'Antonio Puigades, que com l'altre dia davant l'Eldense va estar ple, vora 1.500 aficionats van vindre l'altre dia i demà també van omplir les graderies del Antonio Puigades. Bueno, ja contarem que se van esgotar pues, les entrades, totes les entrades que van ser debades, eren per als socis VCF. Demà, pues, de nou, el Antonio Puigades, que va estar ple, i bueno, els que no hagin tingut la sort de poder aconseguir l'entrada, ja ho sabeu, per la web, pel canal de YouTube, aneu a poder veure i escoltar el partit, altre partit del València.
1: L'altre dia, que per cert, front al Dense la gent va vindre, també per a veure pues, tres exvalencianistes que havien passat per ací i estaven ara en el Dense, finalment Tales Serradí no va poder jugar, i en el Castelló recordem que també està un recent fitxatge, un dels nous fitxatges del Castelló, Hamza Belari, que va estar ací en el València, ara està en el Castelló, va estar ací pues una temporada, després se va anar cedit al Eldense i pues ara és del Castelló.
0: Bueno, pues ara de seguida estarem en Pablo Hernández, entrenador del Castelló i ex del València. A partir del dilluns, la próxima semana, el Valencia que afrontará lo que será el segundo stage de esta pretemporada. El primer va a ser en Olot, a las instalaciones del Royal Bert Training Center, on va a jugar ese partido de entrenamiento davant el Petro de Luanda. Esta semana que ha estat pues entrenant-se i preparant estos dos partits davant el Dens i el Castelló. I a partir del dilluns per la vesprada, l'equip que viatjarà cap a Anglaterra, cap a les instal·lacions de St. George Park, instal·lacions espectaculars on entrena la selecció anglesa de futbol, el València, que va fer ixe segon stage. Allí té previst jugar dos partits, un va ser d'entrenament a porta tancada, com va ser el de Petro de Luanda, i el pròxim dissabte, en una setmana, jugarà el tercer partit oficial d'esta pretemporada, que serà davant l'Stoke City, que també vos podrem oferir en directe. Per això diem que ja la pretemporada del València va pujant el nivell d'exigència, demà davant el Castelló, i la pròxima setmana, en aquests dos partits, el que vos oferirem en directe serà davant l'Stoke City.
1: Sí, i ja no per nivell, sinó perquè al final pues, un partit fora de casa, allà en Anglaterra, en un camp que no esteu, a més, el de Stoke City, se jugarà en l'estadi de l'Stoke City. Veurem la afició anglesa com respon, però va estar bé, vamos, sense cap dubte. No sé a tu, Robi, tu ja has, tu és uns quants anys així en el València, t'agrada pues, mesurar-te als rivals anglesos o què?
0: Els rivals anglesos sempre són molt durs
1: i molt
0: exigents, però bueno, ahí estarem i ho contarem. Recordem, després d'aquest partit davant l'Stoke City, ja vindrà el trofeu Taronja el 8 d'agost a l'estadi de Mestalla davant altre gran rival, com serà el Newcastle de la Premier, partides en Mestalla, en aquestes entrades que continuen a la venda de cara a lo que serà el trofeu Taronja, el partit de presentació del València. I recordem que el València, com començarà la Lliga més tard, el dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo, pues després del Taronja encara pues està buscant rival per a jugar altre partit. Pues bueno, serà el que tanque la pretemporada. Se busca un rival que siga també d'un nivell d'exigència per a mantindre el nivell competitiu en vistes a una setmana, que serà la que tindrà el València abans del començament de la Lliga, pues quan coneguem el rival ja vos el contarem, però també s'està a la búsqueda d'ixe rival.
1: Sí, és molt important que al final, després de jugar ixe trofeu taronja, afrontar el Newcastle, al final ara pues te queda el Castelló, després ixos dos partits en Anglaterra, després en el trofeu taronja afrontar el Newcastle, pues és molt important que el rival siga un rival de la talla de antes de jugar la primera jornada per a tu de Lliga. Recordem que serà intersemanal dimarts, si no mal no recorde, Robi. No serà el cap de setmana que correspondrà la primera jornada, quan quasi tots els equips de la Lliga estiguen jugant. El València estarà descansant, però pues contigo, enfronta al Celta i se primer partit de Lliga, i per a plegar rodats pues tenen que trobar un rival a l'altura.
0: Sí, un començament de temporada dur i exigent el que tindrà València. Tres partits en només una setmana, en el mes d'agost, en la calor que està fent. Cosa que, evidentment, com ja contarem, no ha agradat ni al Costa ni a Carlos Corberán, ni tampoc als jugadors. De fet, Gallà ens ho va comentar així des de l'estaix d'Olot. Algo més?
1: Només dir que la Lliga Espanyola no comença a la mateixa vegada que comencen les cinc grans lligues europees. Hi ha algunes que comencen setmanes després, per exemple l'alemana, la Bundesliga, comença a finals d'agost, així que
0: La Premier també començarà, crec que és el 22.
1: Ahir m'has pillat, jo diria que és el 22, sí. Entonces, pues, bueno, és més que res per a que també l'audiència sàpiga que se pot ampliar horitzons, i ara estàvem parlant de rivals internacionals.
0: Bueno, pues continuem en este informatiu del València. Fem una pausa que ens espera ja Pablo Hernández.
3: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad. La potencia, la fiabilidad, no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
3: VCF Media, VCF Radio.
0: Como os decíamos, Pablo Hernández, entrenador del Castellón, exjugador del Valencia, 4 temporadas, es nuestro protagonista hoy aquí en el informativo del Valencia, en su vuelta mañana aquí a la ciudad deportiva de Paterna. Estamos seguros que va a ser un partido muy especial para él. Pablo Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas, muy bien.
0: Bueno, siempre es especial, ¿no? Volver aquí a la ciudad deportiva de Paterna, al Antonio Pujades, donde tú te formaste y debutaste en el primer equipo, Pablo.
6: Sí, por supuesto, un sitio especial para mí, porque bueno, muchos años en la cantera, muchos partidos ahí con juvenil o filial, he vivido allí en la ciudad deportiva, luego el primer equipo, tuve la oportunidad el año pasado de volver ya en pretemporada con el filial del Castellón para enfrentarnos al filial del Valencia, y este año pues contento, ¿no?, de poder hacerlo con el primer equipo, un partido especial para mí, por supuesto.
0: Tienes buenos recuerdos, ¿no?, de aquellas cuatro temporadas que pasaste aquí en el Valencia. Bueno, tu etapa de formación, como decíamos, en la ciudad deportiva, pero fueron cuatro temporadas en el primer equipo, Pablo.
6: Pues sí, obviamente, fueron cuatro años muy muy bonitos, donde viví cosas espectaculares, donde pude jugar Champions, cumplir un sueño de jugar la Champions con el Valencia, donde fueron cuatro años bonitos, con compañeros increíbles, compañeros de que luego han sido pues jugadores leyendas, ¿no?, tanto en el Valencia como en otros clubes, como Villa, Silva, Mata. Imagínate, ¿no? Para mí lo que fue eso, y bueno, la verdad es que todo buenos recuerdos, como dices, tanto mi etapa en el primer equipo como mi etapa en la cantera. Así que bueno, guardo un cariño especial, ¿no?, al Valencia.
0: Sí, porque Pablo Hernández, como estaba comentando, jugó en esa etapa en el Valencia con los grandes, nada más y nada menos que David Silva, David Villa, Juan Mata, casi nada, Pablo, ¿eh?
6: Sí, como he dicho, pues fue un privilegio, ¿no?, para mí poder ser parte de esas plantillas, de jugar esos años para el Valencia, ¿no?, jugar Champions, jugar en Europa, en la Liga, pues quedar tercero, estando disputando alguna de ellas hasta bastante avanzada, ¿no?, la cosa con Valencia, ahí con Real Madrid o Barcelona. Pero bueno, fueron años muy bonitos, y como he dicho, ¿no?, pues un privilegio, ¿no?, poder haber podido compartir vestuario con jugadores de la talla que hemos nombrado.
1: Pablo, mencionamos ahora a David Villa, David Silva, Mata, campeones del mundo. Tú te quedaste muy cerquita de ir a ese Mundial 2010, en las anteriores convocatorias en 2009, de hecho, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, pues marcaste con la selección española en 2009. Y hay otro jugador del primer equipo, Javi Guerra, que también ha estado en esa convocatoria previa al Mundial, en ese grupito de apoyo. Así que cuéntanos cómo se vive el estar tan cerca de un grupo así como valencianista.
6: Pues bueno, como dices, no tuve la oportunidad, ¿no?, de disputar ese Mundial ni esas Eurocopas, ¿no?, que fueron ahí en la época donde yo estuve yendo a la selección, pero bueno, me paro a pensar pues el mero hecho de haber estado, ¿no?, en esas convocatorias, haber disputado esos cuatro partidos que jugué, haber estado en Sudáfrica el año previo al Mundial en la Copa Confederaciones, con la selección que había, con los nombres que había en esa selección, pues ya es un privilegio, ¿no?, y todo un honor, porque era muy difícil entrar en esas convocatorias, había muchísimo nivel. Y para mí pues fue un sueño y pude hacerlo gracias al Valencia también, ¿no?, por darme la oportunidad de formar parte de esa plantilla y de jugar en primera división con ellos, y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos de esa época.
1: Con esa experiencia que tienes, también hay que recordar que, aparte del primer equipo, también pasaste por el Valencia-Mestalla. En las pretemporadas de normal suelen tener también papel los jugadores de la academia. Te quería preguntar, Pablo, ya no como técnico del Castellón, sino como ex-canterano del Valencia Club de Fútbol, que ha llegado a lo más alto del fútbol profesional. ¿Qué consejo les das a los chicos? Pues que, bueno, pueden tener esos primeros contratos con el primer equipo, verlo cerca, pero a la vez también ser muy jóvenes. Después de saber lo que es pasar por ahí.
6: Pues bueno, mi consejo es que lo disfruten, que lo aprovechen, porque bueno, es un escaparate también para ellos. Al final es un premio, porque si están ahí es porque se lo han ganado, ¿no?, en el filial, en el juvenil, porque han hecho bien las cosas y el club confía en ellos, y que eso, que sobre todo que lo aprovechen, que lo disfruten y que lo aprovechen de la mejor manera, siendo ellos, no, sin nervios, sin querer demostrar más de lo que puedan, simplemente ser ellos, y seguro que cara al futuro, o bien en Valencia o con alguna cesión, como fue mi caso, o la de muchos otros, pues esto les servirá, ¿no?, para, como escaparate para hacerse ver, ¿no?, al resto de equipos y otros clubes.
0: Bueno, Pablo, volviendo al partido de mañana, ya lo has dicho, es un partido especial, siempre volver aquí a la Ciudad Deportiva Paterna, pero estos Valencia-Castellón ya se han convertido en un clásico de la pretemporada, ¿eh? En los últimos años han sido tres enfrentamientos, si mal no recuerdo.
6: Sí, la verdad que sí. El primero que voy a vivir, ¿no?, como entrenador. Pero bueno, pude hacerlo como jugador del Castellón antes de retirarme aquí en Castalia, ¿no?, en el partido del centenario que vino de Valencia. Y bueno, estos dos años que ha sido en la Ciudad Deportiva de Valencia, pues bueno, lo he vivido como espectador. Como he dicho, pues el año pasado estuve como entrenador del filial del Castellón contra el filial del Valencia, y este va a ser mi primero, ¿no?, como entrenador contra el primer equipo, así que contento y con ganas, ¿no?, de que llegue al partido y ver a muchos amigos y mucha gente, ¿no?, que guardo buenos recuerdos de mi etapa allí y que tengo ganas de verlos.
0: Un Castellón que, de la mano de Pablo Hernández y sus jugadores, pues se quedó a las puertas, ¿no?, de poder subir a Primera División después de una muy buena temporada. Pablo, la verdad es que fue una pena, ¿eh?, después de la gran temporada que hicisteis.
6: Pues sí, nos quedamos cerquita. Al final, pues bueno, hicimos una temporada buenísima, metiéndonos en playoffs, cuando mucha gente pues pensaba que este equipo no estaba para ese objetivo, sino para otros, pero bueno, demostramos que haciendo bien las cosas y con trabajo podían salir las cosas, y así fue, y conseguimos meternos en playoffs y merecidamente, aunque bueno, esto del fútbol es un poco a veces hablar de merecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que hicimos méritos como para pasar esa línea todo en Almería, pero al final no pudimos hacerlo y nos quedamos cerquita. Pero bueno, yo creo que es un pasito más hacia el objetivo, que es estar en Primera División en los próximos años, y el poder disputar un playoff, pues seguro que nos ayuda, ¿no?, a aprender, a mejorar y a tener esa experiencia, ¿no?, para el futuro, si viene este año o en los próximos años una oportunidad igual.
0: Seguro que sí, porque caísteis en esas semifinales ante el Almería y bueno, hay que reconocer que tu llegada al equipo fue clave, ¿eh?, después de para hacer esa gran temporada que finalizasteis, ¿eh?
6: Sí, bueno, la verdad es que me llegó, ¿no? Muchas veces en el fútbol se dice que muchas veces necesita tiempo, ¿no?, para ir dando pasos, pero bueno, por las circunstancias me tocó darlo muy pronto, ese paso de coger el primer equipo. Después de un año en el filial, de haber conseguido el ascenso con el filial a segunda red y apenas llevando pues una jornada en el filial, en segunda red, pues el club me pensó a mí para coger la rienda del primer equipo. En principio, pues viendo un poco si iba a ser temporada o no, pero bueno, empezaron a salir las cosas bien, empezaron a salir los resultados y el club apostó por mí y bueno, la verdad es que contento, ¿no?, de poder pues ser entrenador, ¿no?, aquí en casa, ¿no?, en mi club, en el club de mi ciudad, pues es un privilegio y espero pues seguir haciéndolo bien y seguir intentando ayudar al club a conseguir sus objetivos.
1: Pablo, muchas veces se dice que de las categorías, pues ahora segunda federación, tercera federación, hasta primera y segunda hay un gran salto. Tú las conoces como entrenador y como jugador. Yo, por ejemplo, que te seguí bastante en tu época del Castellón B, el juego es muy parecido cuando llegaste al primer equipo. Y yo te quiero preguntar, porque aquí en Valencia, muchas veces, como en cualquier equipo, se hace ese debate de los jugadores que a lo mejor vienen del filial, pues igual cuesta ese paso en cuanto al fútbol, de segunda federación a primera división, tanto entrenador como jugador, ¿qué les puedes decir a la audiencia en general de cómo cambia ese fútbol?
6: Bueno, obviamente hay un salto de nivel, ¿no? Hay un salto cualitativo importante y muchas veces no depende de si un jugador es mejor o peor, si un jugador sabe adaptarse, si un entrenador también sabe sacar lo mejor de ese jugador. Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Al final, muchas veces se dice, ¿no?, muchos jugadores han dado el salto por circunstancias, ¿no?, de lesiones de jugadores del primer equipo y han tenido que echar mano de ellos, que a lo mejor si no hubieran habido lesiones, por muy bien que lo estuviera haciendo en el filial, a lo mejor es difícil, ¿no?, que darle esa oportunidad. Así que muchas veces es eso, ¿no?, estar en el momento justo, cuando las circunstancias hacen, ¿no?, tenías que dar ese salto y a partir de ahí, pues que el jugador, aparte de tener el nivel, pues sea capaz, ¿no?, de demostrarlo y sea capaz de adaptarse a ese salto de categoría, y luego el entrenador también sepa, ¿no?, que sepa sacar lo mejor de ese jugador y sepa que ese jugador, hacer que ese jugador pues no acuse ese salto de categoría y sepa adaptarse bien a las circunstancias.
0: Bueno, Pablo, pues mañana ese Valencia-Castellón, vosotros llegáis también de una victoria ante el Sabadell, nosotros también le ganamos al Eldense, veremos, yo creo que un buen partido. Además, tú al míster, a Carlos Corberán, lo conoces también muy bien, porque coincidisteis en la etapa de Lis, tú como jugador, él como asistente de Marcelo Bielsa.
6: Sí, sí, lo conozco muy bien, hablamos mucho, estamos en contacto bastante. Y bueno, contento también por reencontrarme, por enfrentarme a él. Como dices, pues coincidimos en Leeds varios años, yo como jugador aún y él como parte del staff de Bielsa, y la verdad es que ya allí pues hicimos una buena conexión, hablaba mucho del juego, del fútbol, y bueno, la verdad es que contento, ¿no?, ahora poder compartir un partido así, ¿no?, tan especial para mí por todo, ¿no?, lo significa el Castellón, el Valencia, y también por esa relación que tengo con Carlos.
0: Pablo Hernández, gracias, y nos vemos mañana aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, en tu casa.
6: Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos mañana.
0: Pablo Hernández, protagonista en este informatiu del València, en el que serà, pues, ell ho ha comentat, un partit molt especial per a ell, perquè torna a sa casa, al València. Així se va, així, en la Ciutat Esportiva Paterna, se va formar com a jugador. Després va estar 4 temporades en el València, en aquell València que un dia ell, on hi havia grans jugadors, David Silva, David Villa, Juan Mata, ahí va estar també, pues, Pablo Hernández, i ara, així, va vindre com a entrenador del filial del Castelló, però ara ve com a entrenador del primer equip, i això per a Pablo també és molt especial.
1: I ese equip que tu menciones, Robi, pues és el, per a mi, el meu primer gran València. Per a mi és un equip al que jo, que soc, pues, jove, li tinc molta estima, i a Pablo Hernández, uno d'ells. Entonces, veureu demà com a entrenador, pues serà també especial per a més joves, que són figures que el recordem. Esperem que se li doni molt bé la temporada, però que demà no se vaig en la victòria d'ací.
0: Pablo Hernández, que li té molt de cariño al València, i també s'ha reconegut que, bueno, que amb Carlos Corberán, l'entrenador de València, manté una molt bona relació, perquè van coincidir ell com a jugador del Leeds i quan Carlos Corberán era tècnic assistent, un entrenador de Marcelo Bielsa en el Leeds.
1: Sí, a mi aquestes coses m'encanten del món futbol. Hi ha moltíssima gent en el món futbol, però és molt més xicota del que pensem. Sempre hi ha algú que ha coincidit en algú, i en aquest cas, pues, els dos entrenadors que se veuran de males cares, pues, pues han coincidit en Anglaterra. A veure si tu com és la cosa. Dos persones d'ací, de la comunitat valenciana, han coincidit allí, en Anglaterra. Altres entrenadors, per a que deixem el xoc que és el món, el futbol sobretot, que van coincidir, recordem que van ser Luis de la Fuente i Scaloni, que Luis de la Fuente en ese inicia final de Mundial, finalíssima, va ser el profe de Scaloni en el curs d'entrenadors.
0: Bueno, pues demà, ixe València-Castelló, avui de la esprada, segon partit oficial d'esta pretemporada. Ja vos hem contat que l'equip s'ha entrenat este matí, la única absència ha sigut la de Dimitri Fulquier, que, bueno, que continua ese procés de recuperació, i que demà, pues, tampoc, pues, jugarà, al igual que lesionats de llarga durada, i que, bueno, pues demà, ja dic, que el Antonio Puchades va estar ple, i el que no ha tingut la sort de poder tindre aquesta entrada, podreu veure el partit per la web i pel canal de YouTube del València, com l'altre dia, davant l'Eldense. En el plano esportiu no se deixen res, no?
1: En el plano esportiu no es deixen res, tot queda per a demà, en aquest partit segon de pretemporada per al València. A veure si podem veure aquest joga bonito que vam veure l'altre dia en els dos equips. Recordem, cada part serà un equip.
0: Bueno, pues deixem aquest València-Castelló demà, i bueno, pues anem a contar com estem contant estos dies així, pues, en l'informatiu. També fem aquest seguiment de com van les obres del nou Mestalla, que serà la nova casa de tots els valencianistes, que ja diem, continua, pues, a molt bon ritme. a hores d'ara aixòs treballs estan focalitzats en el que serà l'alçament de la gran coberta del nou Mestalla. Bueno, pues mira, el nostre realitzador està ficant-nos ixe vídeo de bueno, una volta s'han instal·lat tots els pilars que van a sostindre ixa gran coberta, ara pues els treballs estan, ja dic, focalitzats en la instal·lació dels cables d'acer que van a sostindre ixa gran coberta. Bueno, pues ixos treballs...
1: 50 pilars, eh?
0: Sí. Sí, ja dic, bueno, pues ara lo que serà pues l'alçament d'ixa gran coberta, però, bueno, el nou Mestalla, la nova casa de tots els valencianistes, que serà pues una realitat la pròxima temporada, on allí pues jugarà el València en aquesta temporada 27-28. I estos dies que hem parlat molt d'aquest Mundial, de la selecció espanyola, campiona del món als Estats Units, Mèxic i Canadà, de cara a lo que serà aquest Mundial 2030, així, a Espanya, Portugal i Marruecos, pues ojalà el nou Mestalla, la ciutat de València, pues puga també ser seu d'aquest Mundial. La Federació Espanyola de Futbol, el seu president, cada volta que parla del nou Estadi de València, ho diu. És un estadi que estarà, pues, per a eixe Mundial, pràcticament estrenat, i bueno, vol que siga seu. I, de fet, la FIFA sembla que té previst, pues, a partir del mes de setembre, octubre, novembre, poder fer una visita, a veure com van les obres, que ja dèiem van a molt bon ritme, complint els plaços previstos, i ojalà, pues València, la ciutat de València i el nou Mestalla puguen ser seu també d'aquest Mundial.
1: Home, la veritat que albergar un Mundial en Espanya, que recordem que no se fa des del 82, pues jo crec que és de les coses més grans en l'estadi de el València, en la nova casa que tindrem. A mi em fa moltíssima il·lusió poder veure un partit del Mundial, me dona igual que siga un Àustria-Cabo Verde, en tots els respectes, que siga en el nou Mestalla, la veritat que és espectacular. Lo que sí, esperem que per a 2030 el preu de les entrades no siga el que ha sigut en este Mundial, perquè recordem que la mitjana de la final eren 20.000 euros, ni més ni menys, però els tres partits també eren prou car.
0: Bueno, pues fem ara una pausa, anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, el Juvenil, que està en el torneig Cotif. Tot ho contem ara sí en l'informatiu del València.
3: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra.
7: esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
8: VCF Radio. La Academia.
0: Anem, com cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia, bueno, pues ja dic que tots els equips, el Mestalla, també pues entrenant, preparant la seva pretemporada. Demà juga el primer partit de la pretemporada davant el filial del Villarreal. Tenim el juvenil en el Cotif. Vicent Burguete, contanos.
1: Pues te conté novetats. Avui fem ese segon partit, el juvenil de Euge Rivera i Nasso Tarín, pues a les 10:45, 11 menys quart, horari Cotif, això no se negocia.
0: Contra Mauritània.
1: Contra Mauritània, que va guanyar el seu primer partit front al Castelló, 0-2. Entonces, serà un rival complicat, però el València juvenil, que ja el veiem en imatge, intentarà, pues, òbviament, fer-se.
0: Recordem que empatarem en el primer partit, en el debut en el Cotif davant l'Elx. Bueno, pues, avui, ese segon partit davant Mauritània.
1: Sí, 0-3 va guanyar el conjunt africà al conjunt orellut, que serà l'últim rival de la fase de grups del València el diumenge. Entonces, a les 11 menys quart, però primer el partit front a Mauritània, avui a les 11 menys quart, a veure com marxa, però necessitem esos 3 punts perquè després de l'empat front a l'Elx 1-1, en el que l'equip es va saber reposar, perquè encaixarem gol en el primer minut de partit, en
0: gol en pròpia,
1: i Pablo Moya, després porter, va fer de protagonista i va marcar, va tindre un penalti en el 1-1.
0: Bueno, estaré pendents del nostre juvenil esta nit en ixe partit del Cotif davant Mauritània. Sí, Vicent.
1: Per últim, ja, per acabar en este Cotif, intentarem igualar o millorar el registre de l'any passat. Recordem que vam ser subcampions, vam perdre front a la selecció argentina, que pot tindre a futurs jugadors en absoluta. Així que recordem que el balanç és de 6 títols i 7 subcampionats per a València.
0: Bueno, i diem que el Mestalla demà també té el primer partit de la pretemporada davant el Villarreal, per l'equip d'Òscar Sánchez.
1: Sí, damunt el filial el Groguet, pues serà en casa del Villarreal i se partit a les 10 del matí, el València-Mestalla, que tindrà esa primera prova de pretemporada antes de enfrontar-se a també a tres rival internacional, el Sunderland sub-21 en Pinatar, ja la setmana les setmanes vinents, així que el dissabte a les 10 primer la sessió del València-Mestalla i després per la esperada el primer equip del que ja hem parlat.
0: Bueno, pues tots aquests resultats pues ho podreu seguir en les xarxes socials de l'Acadèmia del València. I Vicent, conta-nos, perquè avui hem conegut tots els organigrama de tots els cos tècnics dels equips de l'Acadèmia de Futbol 11.
1: Sí, el organigrama que ja s'ha fet oficial.
0: Que podríem dir continuïtat i promoció interna, no?, dels tècnics, no?, majoritàriament.
1: Sí, així és. Sobretot, pues, per exemple, aquesta promoció de Cristian Castells, que va ser l'entrenador de la Futures, al Infantil Fundació, però comencem per dalt. El València-Mestalla, el míster Òscar Sánchez, segon míster Toni Navarro, el preparador físic Juan Capilla, analista Fernando Ross, entrenador de porters Pablo Moreno i el tal el manager, Jai Venta, Pau Galindo com a psicòleg i Carlos Arroyo com a delegat.
0: En el juvenil divisió d'honor, que està jugant con Diem el Cotif, el seu entrenador és Euge Rivera.
1: Euge Rivera i Nacho Tarín durant la manija del juvenil que està jugant ara el Cotif, aixina que, pues ahí veiem que se queda totalment igual de com vam acabar la temporada passada, que ja vam tindre Sierra Sust en la banqueta del València-Mestalla, que va derivar en que ja xa ese canvi de banquetes, però ara se queden igual que conforme acabarem.
0: I en el juvenil B... continua Vicent Amposta.
1: Vicent Amposta, un mític de Paterna, en altre mític, Vicente Castro, com a segon entrenador, competirà en la Lliga Nacional, a veure com es dona esta competició. Després també en el cadet A està Ryan Ricoy i Javier Hurtado com a segon entrenador, en el Fundació Miguel Gandía i Aitor García, i en el infantil A estarà Nando Sanz i Rubén Medina, que també pues, promocionen. En el infantil Fundació hi ha Cristian Castells i Jaime Martínez. Recordem, aquesta fundació són els que puixen de el Aleví, que ha fet història guanyant ixa lliga, ixa nostra Copa de la Federació, també el paper en la Lliga FC Futures, i pues ahí veiem la promoció interna, que per últim de Alfredo Ramos en el infantil B, acompanyat de Pablo Seral.
0: Estos van a ser pues els entrenadors, els cos tècnics dels equips de l'Acadèmia de cara a la pròxima temporada. Ja dic que pues el Mestalla, el juvenil divisió d'honor, el juvenil B, que ja han començat les seues pretemporades, i els altres pues a mesura pues ja dic que vagin començant pues aquest treball de pretemporada, pues que també evidentment pues estan també fent pues incorporacions, com també pues anirem contant. Així en l'informatiu del València. Fiquem el punt final ja a este informatiu del València. Recordeu, demà, 8 de la vesprada, segon partit oficial de la pretemporada del València, i se València Castelló, així en l'Antonio Puigades. Els que no pugueu vindre, se connecteu a la app, a la web, al canal de YouTube del València des de qualsevol part del món i aneu a poder veure i escoltar ixe partit del València. Així estarem per a contar-ho. Bon cap de setmana.

Chaves. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Teu contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ADN VCF.

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a retroceder a 1983 para escuchar cómo de manera agónica el Valencia se queda en primera división con un gol de Tendillo al Real Madrid que le quita la liga al conjunto merengue. Así lo contaba Televisión Española.
2: Y esta es la primera acción válida con una jugada de Rives por la izquierda y su disparo va a ir justo para que lo detenga con muchos apuros Agustín. Rives de nuevo y un gol que no subirá al marcador, obra de Pablo, puesto que el señor Jiménez Madrid, muy protestado a lo largo de los 90 minutos, había indicado falta previa. Ese es de nuevo Rives. Se organiza un contraataque del Real Madrid que tampoco sirve, puesto que había indicado una falta. Se saca con rapidez. La pelota va a venir hasta Roberto, que falla junto con Saura una oportunidad de oro. Era el inicio del partido, sobre el minuto 6. Ese es Arias, otro de los hombres destacados. Y ese es Rives, que tira ceñido al poste izquierdo de la portería de Agustín. Un balón en profundidad, una jugada de Pablo y otra ocasión, pero también antes el colegiado había indicado infracción al reglamento del jugador valencianista. Este es Pablo de nuevo, llegará la pelota a Subirach, que tirará con poca fuerza y parará Agustín sobre su costado izquierdo. Ese es el catedrático del Bosque. E inmediatamente, después de que salga la pelota y que observemos la atención del público con respecto a lo que sucedía en otros campos, una jugada de ataque de Real Madrid con un centro sobre Juanito y Botubol le va a quitar el balón de la misma bota. Ahí ha estado la intervención prodigiosa del defensa de marca de Juanito. Se saca un córner y el gol. Botubol y Tendillo sentencian así al Real Madrid. Un gol que valía la permanencia y un gol que significaba el campeonato nacional de liga de la temporada presente. Esa es la repetición del tanto y la alegría de los jugadores valencianistas, abrazando a Tendillo, autor material del gol.
1: Qué alegría, qué respiro. La afición valencianista tuvo ese día de mayo, si no me equivoco, mayo de 1983, me confirma Rafa, ¿no? Que era mayo. ¿Estabas allí también?
3: Estaba enfermo, estaba con fiebre, pero mi padre fue al campo. Y tuve familia de Madrid que vino muy, muy espitosa, por decirlo, y se fueron con el rabo entre las piernas, que lo pasé muy mal en la cama, porque tenía mucha fiebre, escuchando el partido por la radio.
4: Hola, soy Hanna, escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
5: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís: honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
6: Bona vesprada. Els parla Mestalla. la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
7: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.

0: Moments històrics del València.
1: Ricardo Arias i Tendí el tingueren com a company de vestidor, tu el tingueres com a delegat.
2: Com a delegat.
1: Com era, com a delegat, Juan Sol?
2: Com estem dient, no? És que ell és natural. Ell és la mateixa persona, siguen delegat, que siguen xual, que siguen companyero, que siguen pues, conseller. És de la mateixa forma, no? Entonces, jo recorde... I vull contar-ho perquè a ell li agradaria que ho contarem, perquè per això havíem viscut junts i havíem passat aventures positives, negatives i ja està. I entonces ell quan venia, quan era delegat, que venia, claro, el delegat viatja sempre en l'equip i prepara pues, els hotels o les estances on tenim que estar, la connexió amb l'entrenador i demés. I vam fer una concentració en Font Romeu, que jo crec que tu estaves també en Font Romeu, no me'n recordo segur. I bueno, i allí una pretemporada és llarga, se fa llarga, ja ho saben tots que se fa llarga, i n'hi havia que passar el rato moltes vegades pues, distraguent-se d'alguna manera, no? I nosaltres pues, se mos va ocurrir fer una anècdota que tinguérem en Bernardo España i Juan no estava, però a Juan li ho contaren. I qui ho va contar va ser la Guàrdia Civil, perquè cridaren al delegat de l'equip, la Guàrdia Civil de la població de Font Romeu, diguent-li que la nit anterior havien vist pues, un moto de gent, unes pintes molt rares, pues, donant por a la gent i fent que els cotxes que entraven a la població donaren mitja volta i se n'anaren. Y entonces la Guardia Civil pues pregunta al delegado, que era Juan Cruzol, claro, y Juan, claro, como siempre justificaba las cosas y tal y cual, pero claro, agarra y me quiere por teléfono, y me quiere por teléfono a la habitación y me digo, Loki, ¿qué hicisteis ayer? ¿Anoche qué pasó? Y yo, no, ¿qué pasó? No, nada, no... No, ¿por qué? Si no, ha venido la Guardia Civil diciendo que habían marcianos en la carretera. y dije, y pues Loki, pues diles que si son marcianos que lo busquen, pero aquí no sabemos nada. Y el Loki intentaba justificar davant de la Guardia Civil que ahí no había pasar red. Bueno, era que lo que estaba en Niguén, ¿no? Era tocor, ¿no? Intentava justificar les coses de la millor manera possible, inclús jo diria que en alguna ocasió ha sigut perjudicat i mai ha sentit una mala paraula d'ell per sentir-se perjudicat. I no parle de nosaltres, parle de circumstàncies que es donaren en el seu moment en el club i ho va pagar ell. I mai a dir res. Mai a dir res.
3: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
4: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos, eternos los que se fueron y los que nunca se movieron, la cantera, eternos los cuartos y las semis, las finales, eterno nuestro llanto, nuestro canto.
0: Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem, en l'informatiu del València, l'informatiu de UCF Media Radio d'este divendres 24 de juliol, on el València ha continuat avui, així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el segon partit oficial d'esta pretemporada, demà a les 8 de la vesprada, davant el Castelló. Com se podeu imaginar, amb molta calor, com la que estem patint tots en tota la comunitat valenciana, molta calor, molta humitat, avui també així en la ciutat esportiva de Paterna. El nivell d'exigència que va pujant en esta pretemporada per al València, en el que va ser aquell primer partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, en l'Estage d'Olot, el passat dimecres, així en la ciutat esportiva de Paterna, aquest partit davant l'Eldense, que ha pujat pues esta temporada a segona divisió, era un primera federació, l'Eldense, i demà el Castelló, un rival més dur, més exigent, perquè el Castelló, recordem, ha fet una molt bona temporada passada. De fet, l'equip de Pablo Hernández se va quedar a les portes de poder pujar a primera divisió. Va caure eliminat en les semifinals del play-off d'ascens davant l'Almeria, i demà serà el rival del València. Podríem dir un clàssic de les pretemporades del València, perquè en els últims anys, i de fet l'any passat, també s'enfrontarem al Castelló així en la ciutat esportiva de Paterna. Bueno, altre partit per al València, en el que estem dient, per a rodar-se, per a continuar agarrant ritme de competició, per a anar assimilant tot allò que vol el míster Carlos Corberán, la seva idea futbolística, en un objectiu molt clar, i és arribar el millor possible a aquest començament de temporada, a aquest debut en la Lliga, que tindrà el València el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo, que ja ho estem dient. Va ser un començament de temporada molt exigent, per aquest endarreriment del partit del Betis. El València tindrà que afrontar 3 partits en una setmana. La qual cosa, pues, n'hi ha que preparar-se bé en esta pretemporada i arribar de la millor manera possible. I un partit també, pues, bueno, com ja vam veure l'altre dia davant l'Eldense, per a continuar veient els nous fitxatges, els Justin de Haas, a Liu Dien i al japonès Sato, que tan bon sabor de boca pues va deixar l'altre dia en ixe golàs que va marcar davant l'Eldense. Bueno, pues tot això demà, a partir de les 8 de la esprada, sin el Antonio Puchades, i el que no puga vindre, pues ja sabeu, altre partit que podreu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahí estarà servidor i Vicent Burguete, com estaven l'altre dia davant l'Eldense, per a contar-vos el partit.

0: jugador com a entrenador del Castelló, i ja diem, fent una molt bona temporada des de que Pablo Hernández se va fer càrrec de l'equip de la Plana. De segur que, ja dic, va ser un partit molt especial per a ell. A més, manté una molt bona relació amb el míster, amb Carlos Corberán, on van coincidir amb el Leeds, quan Pablo Hernández era jugador i Carlos Corberán era tècnic assistent, segon entrenador de Marcelo Bielsa. Bueno, pues ara, en uns minuts, parlarem amb Pablo Hernández. Per cert, si passeu per l'estadi Mestalla, més en concret, per l'avinguda d'Aragó, o aneu a visitar en els pròxims dies, o avui, la ciutat de les arts i les ciències, aneu a poder veure pues, una camiseta gegant, la primera equipació del València, la Home Kit, el que serà la nova camiseta de la pròxima temporada, que, bueno, pues en aquestes dimensions tan especials, aquesta camiseta gegant, mira, l'estem veient, tots aquells que pues, estigueu veient l'informatiu, tots els dies, el podeu veure, per la web, pel canal de YouTube, mira, el nostre realitzador està ficant les imatges d'aquesta camiseta gegant que ja se pot veure, ja diem, a l'Avinguda d'Aragó, en un dels cantons de l'estadi Mestalla. També estarà exposada a la ciutat de les Arts i les Ciències. Una camiseta gegant de 4 metres per 3. Ja dic que és una campanya pues, de promoció, de publicitat, de Puma i del València. Bueno, pues ahí estem veient aquesta camiseta i aquesta camiseta gegant, que, bueno, que tots els aficionats que passeu per allí pues, se podeu fer fotos, la veritat és que val la pena i crida molt l'atenció. Estos dies, per les xarxes socials del València i de Puma, podíem llegir algo gran anava a passar en el dia d'avui, en este divendres 24 de juliol. Algo gran i ser el motiu. Una camiseta ben gran. La primera equipació Puma del València. Per cert, la camiseta, la primera equipació, la Home Kit, i també ixa camiseta de color rosa, el que serà la tercera equipació del València en la que l'altre dia va jugar el València davant l'Eldense, pues la podeu comprar en les tendes oficials del València, al carrer Colón, i a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, de totes les moltes més coses anem a parlar en informatiu. Saludem a don Vicent Burguete.
1: Molt bona esperada, Robi, i molt caluroso estos dies. Esperem que demà dissabte, en este partit del València-Castelló, pues, tinguem la mateixa sort de l'altre dia i a la vegada que corre un poquet d'aire fresquet, pues el València també guanya. Però, vamos, lo de estos dies és de upa.
0: Bueno, ha vist la camiseta llegant, la Honky, la primera equipació del València. És ben gran, eh?
1: Home, la veritat que ben gran no
0: és... Crida l'atenció, eh?
1: És enorme, a l'altura del nostre escut i a l'altura de lo que és Mestalla i també a l'altura de lo que és per a la ciutat de València, la ciutat de les arts, l'altre spot que ha estat este Home Kit.
0: Sí, ja dic que si passeu per l'Avinguda d'Aragó, està en un dels cantons de l'estadi de Mestalla, o a la ciutat, aneu a visitar la ciutat de les arts i les ciències, va estar els pròxims dies exposada, eh? Pues... Allí la podreu veure i se podreu fer fotos.
1: En les imatges veiem a una dona que s'estava fent una fotografia i sí que
0: veure és que... Està triomfant, eh? Està triomfant.
1: Home, segur, segur. No me cap dubte. Jo, per exemple, si passeig per allí i me veig ahí la samarreta del València Club de Futbol, en lo bonica que és este any, i també, pues, ahí en el carrer que me puc fer una foto, pues me la faig en els meus amics.
0: Bueno, pues, ja dic que... Ahí está, esa camiseta llegan de Puma y del Valencia, que la podré ver pues estos días. El otro día el Valencia va a jugar en la camiseta de color rosa, davant l'Eldense, chulísima. A mí, cada volta que la veig, m'agrada més. La blanca, pues es la blanca, per supuesto, también, pero la de color rosa a mí m'agrada moltíssim. I està tenint molt bona rebuda. Ens diuen des de les tendes oficials que també s'està venent molt bé, eh?
1: Bo, sobretot perquè és

0: És una samarreta que no estem tan acostumats, no millor, a veure en el València Club de Futbol per a esta temporada especial. Ja sabem com fica ahí darrere teua, l'última en Mestalla. I la veritat que a mi, t'he de confessar, Josep Rovira, que també me passa el mateix. Cada vegada m'agrada més, l'altre dia me va agradar prou. A veure, hi ha gent que diu rosa i rojo, sempre han dit puñetazo en el ojo, però per a mi tot el contrari, la veritat. Per a mi tot el contrari, m'està agradant aquesta combinació de colors, com també m'ha agradat aquest granat de Torino que tenim en la primera camiseta, la que tenim ahí en gran representant, el color Torino, molt identificat en el València.
1: Bueno, pues demà veurem en quina equipació juga el València, el que serà el segon partit oficial d'esta pretemporada, avui de la esprada sin l'Antonio Puigades, davant el Castelló. Anem en l'última hora del València, de Vicent, perquè l'equip s'ha entrenat este matí a la Societat Esportiva de Paterna, ja ho han comentat, té molta calor, molta humitat, pues com està fent en tota la comunitat valenciana i en tota Espanya. En quines novetats?
0: Pues el València, que ja està entrenant, pues òbviament preparant ese partit front al Club Esportiu Castelló, demà a les 8 de la vesprada, sí, en l'Antonio Puigades. Si ja no teniu les entrades, ja estar, perquè recordem que ha tingut un èxit brutal i estan les entrades venudes, com l'altre dia front al Dense, i ara pues l'equip de Corberà, que treballa, està treballant, i les novetats, òbviament, de lesionats pues en gravetat, estan encara al marge del grup i a banda, pues, òbviament, hi ha jugadors de l'acadèmia pues, treballant en el primer equip de Corberà.
1: Dimitri Fulquier, recordem que continua pues, al marge del grup, recuperant-se d'aquesta lesió i com ha comentat Vicent també, és lesionatge de llarga durada. De cara al partit de demà, pues, també com van veure davant el Dense, també en el primer partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, n'hi ha jugadors que no van a jugar, per allò de les càrregues de treball, càrregues físiques, que se controlen molt per part del míster, de Carlos Corberán i del seu cos tècnic. I bueno, i lo que serà pues, el partit de demà, que ja vam veure també davant l'Eldense, dos equips pues, ben diferents, també per lo que estem dient, per anar assimilant totes les càrregues de treball, perquè també està fent moltíssima calor i n'hi ha que dosificar esforços. I demà també, en aquest partit davant el Castelló, la idea del míster, el cos tècnic, és plantejar dos equips diferents, dos onces per anar rodant-se i per a que els jugadors, pues, cadascun d'ells, vagin agarrat ritme de competició i minuts.
0: Sí, la gent a lo millor des de fora no és conscient, però és que així, recordem que se mesura cada paràmetre dels jugadors, tant en lo físic com també pues, a nivell de quilòmetres, d'esforços, tot és medit, i més ara en la pretemporada està tot al detall, òbviament com tots els equips tenen ICGPS en el que entrenen i pues, òbviament hi ha que manejar aquesta càrrega de minuts i d'esforços, però per exemple, el primer partit contra el Petro Luanda, Sato va descansar per aquesta càrrega de minuts i vamos, es va descarregar tots front a l'Eldens. Esperem que també contra el Castelló vegem algo paregut.
1: I de fet, mira, i podem escoltar a Luis Rioja, que l'altre dia en acabar el partit davant l'Eldense i reconeixia que aquests partits serveixen per això, per anar rodant-se, per anar agarrant ritme de competició, minuts de jugador, per integrar-se els fitxatges, però que a la fi el que conta és arribar el millor possible al debut de la Lliga.
2: Este tipo de partidos sirven para muchas cosas. Al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros, los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. En el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partido nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición.
1: D'això es tracta, ho dia Luis Rioja i ho estem comentant. Lo important en estos partits de pretemporada, el que demà afrontarà el València davant el Castelló i ja la pròxima setmana en l'estatge d'Anglaterra en St. George's Park, pues és, pues això, agarrar rodar, que l'equip se rode, que agarre ritme de competició i arribar el millor possible a aquest debut en la Lliga. Anar assimilant, pues, tot el que vol tàcticament l'entrenador, Carlos Corberán, que pues, estem veient, Vicent, també, pues, l'altre dia ho veiem davant l'Eldense, en eixa estil, en eixa personalitat que vol el míster, en eixa plantejament, eixa 4-2-3-1, en una defensa pues, sèria, segura, els laterals que siguen llargs, profuns, eixa doble pivot pues, en Guido, Urinic, després també va jugar Pepelu i Dien, per davant d'eixa doble pivot alliberat de moviments, pues, Javi Guerra com ja van veure la passada temporada on va rendir pues, molt bé. Tot això és el que després les bandes pues, en Luis Rioja, Sato pues, l'altre dia, Hugo Duro de davanter, Sadik també, que va jugar en la primera part. Vull dir, la idea, el concepte tàctic, tàctic està clar.
0: A mi el que més me va agradar de l'altre dia, a banda del resultat, independentment, ja vam dir que no és el més important de la pretemporada, és que l'equip va jugar en pues, prous variacions tàctiques al llarg dels 90 minuts. Pues, vam veure ICE 4-2-3-1, per moments també en Javi Guerra apareixia una 4-4-2, també un equip que per moments va pressionar dalt, però després, quan li va tocar, també estava pues, un passet més arrere, encara que a l'inversa. Primer van començar més arrere i després va ser quan van pressionar més alt. I jo me quedé en això, Robi, sobretot quan jugadors en específic pues, adopten un rol. Per exemple, Jesús Vázquez, que va fer un bon partit, s'encarregava del carril extern i llarg, que pujava en atac. De fet, d'ahí va plegar el seu gol, com Sato se ficava per a dins. I mentre en l'altra banda passava tot el contrari. El lateral se clavava per dins i l'extrem per fora. Així que me queden aquestes coses, en Robi, en que els jugadors pues, se vagin coneguent, se vagin agafant a les diferents dinàmiques de joc i pues, veurem què ens depara per el dia de demà.
1: I els nous, els fitxatges, com ja vam veure l'altre dia, Justin De Haas, Dien i Sato, pues, vagin acoplant-se, integrant-se, que ho han fet molt bé. I bueno, i ahí està... Pues l'altre dia el bon debut que van tindre tots, en especial pues Sato, perquè va marcar un golàs i se van dur pues tots els focos i tota l'atenció. Bueno, pues demà també tindrem ixe al·licient de continuar veient tant a Sato, a De Haas com a Dien i, bueno, pues en un rival que ja va ser més dur, el Castelló.
0: Sí, perquè al final l'Eldense és debutant en segona divisió, l'Eldense també és un equip que encara pues, li falten prou reforços, però és que el Castelló ha fet pues, vora 10 fitxatges, més o menys en el que duem de mercat d'estiu, un Castelló que se va quedar molt propet de pujar a aquesta primera divisió, ojalà hagueren ascendit, però a veure si esta temporada que ve és la seva oportunitat des del Pablo Hernández, que a banda dels resultats, pues és que, Robi, també fan un xoc que és prou vistós. Sí que és de veres que potser la signatura pendent que tenen és en defensa, on pot aprofitar el València, però ja que és pretemporada, per molt que la temporada passada feren un xoc, a lo millor esta temporada poden canviar, però sí que és de veres que per ara un amistós que han jugat front al Sabadell i una victòria.
1: I ja diem, el nivell d'exigència que va pujant en esta pretemporada. El Castelló, com estem comentant, ve de fer una molt bona temporada, se va quedar les portes de pujar a primera, fent un molt bon futbol des de que Pablo Hernández se va fer càrrec de l'equip. Va ser, pues, jo crec que l'home clau per a que el Castelló acabara fent la temporada que ha fet, i ara després també li ho comentarem, tot això al bo de Pablo, de Pablo Hernández. I ja dic, ixe demà pues, va tindre el València ixa exigència en ixe partit, que és cert també, s'ha convertit en un clàssic, també els València-Castelló totes les pretemporades, perquè l'any passat també van jugar, ens van guanyar i per tant pues, demà va ser un rival difícil.
0: Bueno, de fet, esta és la tercera pretemporada consecutiva que ens enfrontem a ells. La primera en 2024 va ser pues, una victòria per a nosaltres, 0-1 en el 2022, després en el 24 0-0 i en el 25 1-2, ens van guanyar ells l'any passat, així que en esta tirada de 3 consecutius, des del 24 en ese empat, 25 en la derrota, i ara pues, intentarem en el 26 guanyar a un Castelló que la veritat que té una identitat de xoc prou marcada. A mi m'estranyaria veure altra forma de xoc. Jo crec que també apostaran, perquè per ara li s'ha anat de categoria en la Lliga Hypermotion, i pues, per exemple, Robi és un deberes que és un rival que és habitual en pretemporades, ha plegat a ser habitual inclús en primera divisió, però des del 1991 no veiem un partit entre Castelló i València en la màxima categoria, datos de Ciberche, aixina que ojalà pronte el puguem veure, però no sé si tu recordes aixina molt rapidet jugadors que han estat en el València i el Castelló, però són uns quants.
1: Sí, sí, i a més, mira, el nostre ahí gran miti Ricardo Arias també va jugar en el Castelló, pues bueno, del Castelló també va aixir pues, en Enrique Saura, bueno, és que n'hi ha molt grans, no?
0: Hi ha tingut Fernando Gómez, també,
1: sí, hi ha moltíssims. Sí, en fi. Bueno, ens uneixen molt el que és Castelló, València, València i Castelló, Gaizka Mendieta.
0: Són menys. Gaizka
1: Mendieta també va aixir del Castelló, de
0: i
1: la cantera.
0: I l'últim, el més recent, Salva Ruiz, canterada així de València i que s'ha despedit del Castelló.
1: Bueno, pues demà a les 8 ixe València-Castelló, si era l'Antonio Puigades, que com l'altre dia davant l'Eldense va estar ple, vora 1.500 aficionats van vindre l'altre dia i demà també van omplir les graderies del Antonio Puigades. Bueno, ja contarem que se van esgotar pues, les entrades, totes les entrades que van ser de Bades, però eren per als socis VCF. Demà, pues, de nou, el Antonio Puigades, que va estar ple, i bueno, els que no hagin tingut la sort de poder aconseguir l'entrada, ja ho sabeu, per la web, pel canal de YouTube, aneu a poder veure i escoltar el partit, altre partit de València.
0: L'altre dia, que per cert, front al Dense la gent va vindre, també per a veure pues, tres exvalencianistes que havien passat per així i estaven ara en el Dense, finalment Tales Serradí no va poder jugar, i en el Castelló recordem que també està un recent fitxatge, uno dels nous fitxatges del Castelló, Hamza Belari, que va estar així en el València, ara està en el Castelló, va estar així pues una temporada, després se va anar cedit al Eldense i pues ara és del Castelló.
1: Bueno, pues ara de seguida estarem en Pablo Hernández, entrant en el Castelló i ex del València. A partir del dilluns, la pròxima setmana, el València que afrontarà el que serà el segon stage d'esta pretemporada. El primer va ser en Olot, a les instal·lacions del Royal Bert Training Center, on va jugar aquest partit d'entrenament davant el Petro de Luanda. Esta setmana que ha estat pues, entrenant-se i preparant estos dos partits davant l'Eldense i el Castelló. I a partir del dilluns per la vesprada, l'equip que viatjarà cap a Anglaterra, cap a les instal·lacions de St. George Park, instal·lacions espectaculars on entrena la selecció anglesa de futbol, el València que va fer ixe segon stage, allí té previst jugar dos partits, un va ser d'entrenament a porta tancada, com va ser el de Petro de Luanda, i el pròxim dissabte, en una setmana, jugarà el tercer partit oficial d'esta pretemporada, que serà davant l'Stoke City, que també vos podrem oferir en directe. Per això diem que ja la pretemporada del València va pujant el nivell d'exigència demà davant el Castelló, i la pròxima setmana, en aquests dos partits, el que vos oferirem en directe serà davant l'Stoke City.
0: Sí, i ja no per nivell, sinó perquè al final pues, un partit fora de casa, allà en Anglaterra, en un camp que no esteu, a més el de Stoke City, se jugarà en l'estadi de l'Stoke City. Veurem la afició anglesa com respon, però va estar bé, vamos, sense cap dubte. No sé a tu, Robi, tu ja tens uns quants anys així en el València, t'agrada pues, mesurar-te als rivals anglesos o què?
1: Els rivals anglesos sempre són molt durs i molt exigents, però bueno, ahí estarem i ho contarem. Recordem, després d'aixe partit davant l'Stoke City, ja vindrà el trofeu Taronja el 8 d'agost a l'estadi de Mestalla, davant altre gran rival, com serà el Newcastle de la Premier, partides en Mestalla. En aquestes entrades que continuen a la venda de cara a lo que serà el trofeu taronja, el partit de presentació del València. I recordem que el València, com començarà la Lliga més tard, el dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo, pues després del taronja encara pues està buscant rival per a jugar altre partit. Pues bueno, serà el que tanque la pretemporada. Se busca un rival que siga també d'un nivell d'exigència per a mantindre el nivell competitiu en vistes a una setmana, que serà la que tindrà el València abans del començament de la Lliga. Pues quan conegam ja el rival, llavors el contarem, però també s'està a la búsqueda d'aquest rival.
0: Sí, és molt important que al final, després de jugar aquest trofeu taronja, afrontar el Newcastle, al final ara pues te queda el Castelló, després aquests dos partits en Anglaterra, després en el trofeu taronja afrontar el Newcastle, pues és molt important que el rival siga un rival de la talla de... antes de jugar la primera jornada per a tu de Lliga. Recordem que serà intersemanal dimarts, si no mal no recorde, Robi. No serà el cap de setmana que correspondrà la primera jornada, quan quasi tots els equips de la Lliga estiguen jugant. El València estarà descansant, però pues contigo, enfrontar el Celta i ser primer partit de Lliga i per a plegar rodats, pues tenen que trobar un rival a l'altura.
1: Sí, un començament de temporada dur i exigent el que tindrà València. Tres partits en només una setmana, en el mes d'agost, en la calor que està fent, cosa que evidentment, com ja contarem, no ha agradat ni al cos tècnic, ni a Carlos Corberán, ni tampoc als jugadors. De fet, que allà ens ho va comentar així des de l'estaix d'Olot. ¿Algo más?
0: Sí, no me sé dir que la Lliga Espanyola no comença a la mateixa vegada que comencen les cinc grans lligues europees. Hi ha algunes que comencen setmanes després, per exemple, l'alemana, la Bundesliga, comença a finals d'agost, així que...
1: O la, pues, Premier també començarà, crec que és el 22.
0: Ahir m'has pillat, i jo diria que és el 22. Sí. Entonces, pues, bueno, és més que res per a que també l'audiència sàpiga que pues, se pot ampliar horitzons, i ara estàvem parlant de rivals internacionals.
1: Bueno, pues continuem en este informatiu del València. Fem una pausa que ens espera ja. Pablo Hernández.
3: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Cal fer motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de Valentía.
4: Festejan las nuevas equipaciones del Valencia Club de Fútbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
4: VCF Media, VCF Radio.
1: Como os decíamos, Pablo Hernández, entrenador del Castellón, exjugador del Valencia cuatro temporadas, es nuestro protagonista hoy aquí en el informativo del Valencia, en su vuelta mañana aquí a la ciudad deportiva de Paterna. Estamos seguros que va a ser un partido muy especial para él. Pablo Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
5: Hola, muy buenas, muy bien.
1: Bueno, siempre es especial, ¿no? Volver aquí a la ciudad deportiva de Paterna, al Antonio Puchades, donde tú te formaste y debutaste en el primer equipo, Pablo.
5: Sí, por supuesto, un sitio especial para mí, porque bueno, muchos años en la cantera, muchos partidos ahí con juvenil o filial, vivido allí en la ciudad deportiva, luego el primer equipo, tuve la oportunidad el año pasado de volver ya en pretemporada con el filial del Castellón para enfrentarnos al filial del Valencia, y este año pues contento, ¿no?, de poder hacerlo con el primer equipo, un partido especial para mí, por supuesto.
1: Tienes buenos recuerdos, ¿no?, de aquellas cuatro temporadas que pasaste aquí en el Valencia. Bueno, tu etapa de formación, como decíamos, en la ciudad deportiva, pero fueron cuatro temporadas en el primer equipo, Pablo.
5: Pues sí, obviamente fueron cuatro años muy muy bonitos, donde viví cosas espectaculares, donde pude jugar Champions, cumplir un sueño de jugar la Champions con el Valencia, donde fueron cuatro años bonitos, con compañeros increíbles, compañeros de que luego han sido pues jugadores leyendas, ¿no? Tanto en el Valencia como en otros clubes, como Villa, Silva, Mata, imagínate, ¿no? Para mí lo que fue eso. Y bueno, la verdad es que todo buenos recuerdos, como dices, tanto mi etapa en el primer equipo como mi etapa en la cantera. Así que bueno, guardo un cariño especial, ¿no?, al Valencia.
1: Sí, porque Pablo Hernández, como estaba comentando, jugó en esa etapa en el Valencia con los grandes. Nada más y nada menos que David Silva, David Villa, Juan Mata, casi nada, Pablo, ¿eh?
5: Sí, como he dicho, pues fue un privilegio, ¿no?, para mí poder ser parte de esas plantillas, de jugar esos años para el Valencia, ¿no? Jugar Champions, jugar en Europa, en la Liga, pues quedar tercero, estando disputando alguna de ellas, hasta bastante avanzada, ¿no? La cosa con Valencia, ahí con Real Madrid o Barcelona, Pues bueno, fueron años muy bonitos, y como he dicho, ¿no? Pues un privilegio, ¿no? Poder haber podido compartir vestuario con jugadores de la talla que hemos nombrado.
0: Pablo, mencionamos ahora a David Villa, David Silva, Mata, campeones del mundo. Tú te quedaste muy cerquita de ir a ese Mundial 2010, en las anteriores convocatorias en 2009, de hecho, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, pues marcaste con la selección española en 2009. Y hay otro jugador del primer equipo, Javi Guerra, que también ha estado en esa convocatoria previa al Mundial, en ese grupito de apoyo. Así que cuéntanos cómo se vive el estar tan cerca de un grupo así como valencianista.
5: Pues bueno, como dices, no tuve la oportunidad, ¿no?, de disputar ese Mundial ni esas Eurocopas, ¿no?, que fueron ahí en la época donde yo estuve yendo a la selección, pero bueno, me paro a pensar, pues, el mero hecho de haber estado, ¿no?, en esas convocatorias, haber disputado esos cuatro partidos que jugué, haber estado en Sudáfrica el año previo al Mundial en la Copa Confederaciones, con la selección que había, con los nombres que había en esa selección, pues ya es un privilegio, ¿no?, y todo un honor, porque era muy difícil entrar en esas convocatorias, había muchísimo nivel. Y para mí pues fue un sueño y pude hacerlo gracias al Valencia también, ¿no? Por darme la oportunidad de formar parte de esa plantilla y de jugar en primera división con ellos y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos de esa época.
0: Con esa experiencia que tienes, también hay que recordar que, aparte del primer equipo, también pasaste por el Valencia-Mestalla. En las pretemporadas de normal suelen tener también papel los jugadores de la academia. Te quería preguntar, Pablo, ya no como técnico del Castellón, sino como ex-canterano del Valencia Club de Fútbol, que ha llegado a lo más alto del fútbol profesional. ¿Qué consejo les das a los chicos? Pues que, bueno, pueden tener esos primeros contratos con el primer equipo, verlo cerca, pero a la vez también ser muy jóvenes. Después de saber lo que es pasar por ahí.
5: Pues bueno, mi consejo es que lo disfruten, que lo aprovechen, porque bueno, es un escaparate también para ellos. Al final es un premio, porque si están ahí es porque se lo han ganado, ¿no? En el filial, en el juvenil, porque han hecho bien las cosas y el club confía en ellos y que eso, que sobre todo que lo aprovechen, que lo disfruten y que lo aprovechen de la mejor manera, siendo ellos, no, sin nervios, sin querer demostrar más de lo que puedan, simplemente ser ellos y seguro que cara al futuro, o bien en Valencia o con alguna cesión, como fue mi caso o la de muchos otros, pues esto les servirá, ¿no?, para como escaparate para hacerse ver, ¿no?, al resto de equipos y otros clubes.
1: Bueno, Pablo, volviendo al partido de mañana, ya lo has dicho, es un partido especial, siempre volver aquí a la ciudad deportiva paterna, pero estos Valencia-Castellón ya se han convertido en un clásico de la pretemporada, ¿eh? En los últimos años han sido tres enfrentamientos, si mal no recuerdo.
5: Sí, la verdad que sí. El primero que voy a vivir, ¿no?, como entrenador, pero bueno, pude hacerlo como jugador del Castellón antes de retirarme aquí en Castalia, ¿no?, en el partido del centenario que vino de Valencia, y bueno, estos dos años que ha sido en la Ciudad Deportiva de Valencia, pues bueno, lo he vivido como espectador, como he dicho, pues el año pasado estuve como entrenador del filial del Castellón contra el filial del Valencia y este va a ser mi primero, ¿no?, como entrenador contra el primer equipo, así que contento y con ganas, ¿no?, de que llegue al partido y ver a muchos amigos y mucha gente, ¿no?, que guardo buenos recuerdos de mi etapa allí y que tengo ganas de verlos.
1: Un Castellón que, de la mano de Pablo Hernández y sus jugadores, pues se quedó a las puertas, ¿no?, de poder subir a Primera División después de una muy buena temporada. Pablo, la verdad es que fue una pena, ¿eh?, después de la gran temporada que hicisteis.
5: Pues sí, nos quedamos cerquita. Al final, pues bueno, hicimos una temporada buenísima, metiéndonos en playoffs, cuando mucha gente pues pensaba que este equipo no estaba para ese objetivo, sino para otros, pero bueno, demostramos que haciendo bien las cosas y con trabajo podían salir las cosas y así fue y conseguimos meternos en playoffs y merecidamente, aunque bueno, esto el fútbol es un poco a veces hablar de merecido o no, pero bueno, yo creo que hicimos méritos como para pasar esa línea todo en Almería, pero al final no pudimos hacerlo y nos quedamos cerquita, pero bueno, yo creo que es un pasito más hacia el objetivo, que es estar en primera división en los próximos años y el poder disputar un playoff, pues seguro que nos ayuda, ¿no?, a aprender, a mejorar y a tener esa experiencia, ¿no?, para el futuro, si viene este año o en los próximos años una oportunidad igual.
1: Seguro que sí, porque caísteis en esas semifinales ante el Almería y bueno, hay que reconocer que tu llegada al equipo fue clave, ¿eh?, después de para hacer esa gran temporada que finalizasteis, ¿eh?
5: Sí, bueno, la verdad es que me llegó, ¿no? Muchas veces en el fútbol se dice que muchas veces necesita tiempo, ¿no?, para ir dando pasos, pero bueno, por las circunstancias me tocó darlo muy pronto, ese paso de coger el primer equipo, después de un año en el filial, de haber conseguido el ascenso con el filial a segunda red y apenas llevando pues una jornada en el filial, en segunda red, pues el club me pensó a mí para coger la rienda del primer equipo. En principio, pues viendo un poco si iba a ser temporada o no, pero bueno, empezaron a salir las cosas bien, empezaron a salir los resultados y el club apostó por mí y bueno, la verdad es que contento, ¿no?, de poder pues, ser entrenador, ¿no?, aquí en casa, ¿no?, en mi club, en el club de mi ciudad, pues es un privilegio y espero pues seguir haciéndolo bien y seguir intentando ayudar al club a conseguir sus objetivos.
0: Pablo, muchas veces se dice que de las categorías, pues según, bueno, ahora segunda federación, tercera federación, hasta primera y segunda hay un gran salto. Tú las conoces como entrenador y como jugador. Yo, por ejemplo, que te seguí bastante en tu época del Castellón B, el juego es muy parecido cuando llegaste al primer equipo. Y yo te quiero preguntar, porque aquí en Valencia, muchas veces, como en cualquier equipo, se hace ese debate de los jugadores que a lo mejor vienen del filial, pues igual cuesta ese paso en cuanto al fútbol, de segunda federación a primera división, tanto entrenador como jugador, ¿qué les puedes decir a la audiencia en general de cómo cambia ese fútbol?
5: Bueno, obviamente hay un salto de nivel, ¿no? Hay un salto cualitativo importante y muchas veces no depende de si un jugador es mejor o peor, si un jugador sabe adaptarse, si un entrenador también sabe sacar lo mejor de ese jugador. Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Al final, muchas veces se dice, ¿no?, muchos jugadores han dado el salto por circunstancias, ¿no?, de lesiones de jugadores del primer equipo y han tenido que echar mano de ellos, que a lo mejor si no hubieran habido lesiones, por muy bien que lo estuviera haciendo en el filial, a lo mejor es difícil, ¿no?, que darle esa oportunidad. Así que muchas veces es eso, ¿no?, estar en el momento justo, cuando las circunstancias hacen, ¿no?, que tengas que dar ese salto y a partir de ahí, pues que el jugador, aparte de tener el nivel, pues sea capaz, ¿no?, de demostrarlo y sea capaz de adaptarse a ese salto de categoría y luego el entrenador también sepa, ¿no?, que sepa sacar lo mejor de ese jugador y sepa que ese jugador, hacer que ese jugador pues no acuse ese salto de categoría y sepa adaptarse bien a las circunstancias.
1: Bueno, Pablo, pues mañana ese Valencia-Castellón, vosotros llegáis también de una victoria ante el Sabadell, nosotros también le ganamos al Eldense, veremos, yo creo que un buen partido. Además, tú al míster, a Carlos Corberán, lo conoces también muy bien porque coincidisteis en la etapa de Liz, tú como jugador, él como asistente de Marcelo Bielsa.
5: Sí, lo conozco muy bien, hablamos mucho, estamos en contacto bastante y bueno, contento también por reencontrarme, por enfrentarme a él, como dices, pues coincidimos en Leeds varios años, yo como jugador aún y él como parte del staff de Bielsa, y la verdad es que ya allí pues hicimos una buena conexión, hablamos mucho del juego, del fútbol y bueno, la verdad es que contento, ¿no?, ahora poder compartir un partido así, ¿no?, tan especial para mí por todo, ¿no?, lo significa el Castellón, el Valencia y también por esa relación que tengo con Carlos.
1: Pablo Hernández, gracias y nos vemos mañana aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, en tu casa.
5: Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos mañana.
1: Pablo Hernández, protagonista en este informatiu del València, en el que serà, pues, ell ho ha comentat, un partit molt especial per a ell, perquè torna a sa casa, al València, així se va, així, en la Ciutat Esportiva Eterna, se va formar com a jugador, després va estar 4 temporades en el València, en aquell València, com deia ell, on hi havia grans jugadors, David Silva, David Villa, Juan Mata, hi va estar també pues, Pablo Hernández, i ara, així, va vindre com a entrenador del filial del Castelló, però ara ve com a entrenador del primer equip, i això per a Pablo també molt especial.
0: I ese equip que tu menciones, Robi, pues és el, per a mi el meu primer gran València. Per a mi és un equip al que jo que soc pues jove i tinc molta estima, i a Pablo Hernández uno d'ells. Entonces, veureu demà com a entrenador, pues serà també especial per a més joves, que són figures que el recordem. Esperem que se li doni molt bé la temporada, però que demà no se vaig en la victòria d'ací.
1: Pablo Hernández, que li té molt de cari al València, i també s'ha reconegut que, bueno, que amb Carlos Corberán, l'entrenador del València, manté una molt bona relació, perquè van coincidir ell com a jugador del Leeds i quan Carlos Corberán era tècnic assistent segon entrenador de Marcelo Bielsa en el Leeds.
0: Sí, a mi aquestes coses m'encanten del món futbol. Hi ha moltíssima gent en el món futbol, però és molt més xicota del que pensem. Sempre hi ha algú que ha coincidit en algú, i en aquest cas pues, els dos entrenadors que se veuran de males cares pues, pues, han coincidit en Anglaterra. A veure si tu com és la cosa. Dos persones d'ací, de la comunitat valenciana, han coincidit allí en Anglaterra. A tres entrenadors, per a que deixem el xoc que és el món, el futbol sobretot, que van coincidir, recordem que van ser Luis de la Fuente i Scaloni, que Luis de la Fuente en ese inicia final de Mundial, finalíssima, va ser el profe de Scaloni en el curs d'entrenadors.
1: Bueno, pues demà, ixe València-Castelló, avui de la esprada, segon partit oficial d'esta pretemporada, ja vos hem contat que l'equip s'ha entrenat este matí, la única absència ha sigut la de Dimitri Fulquier, que, bueno, que continua en aquest procés de recuperació i que demà pues, tampoc pues, jugarà, al igual que lesionats de llarga durada, i que bueno, pues, demà, ja dic, que el Antonio Puchades va estar ple, i el que no ha tingut la sort de poder tindre aquesta entrada, podreu veure el partit per la web i pel canal de YouTube del València, com l'altre dia, davant l'Eldense. En el plano esportiu no se deixen res, no?
0: En el plano esportiu no es deixen res, tot queda per a demà, en aquest partit segon de pretemporada per al València. A veure si podem veure aquest joc bonito que vam veure l'altre dia en els dos equips. Recordem, cada part serà un equip.
1: Bueno, pues deixem aquest València-Castelló de demà. I, bueno, pues anem a contar com estem contant estos dies, així, pues, en l'informatiu. També fem ixe seguiment de com van les obres del nou Mestalla, que serà la nova casa de tots els valencianistes, que, ja diem, continua, pues, a molt bon ritme. A hores d'ara, ixos treballs estan focalitzats en lo que serà l'alçament de la gran coberta del nou Mestalla. Bueno, pues mira, el nostre realitzador està ficant-nos ixe vídeo de bueno, una volta s'han instal·lat tots els pilars que van a sostindre ixa gran coberta, ara pues els treballs estan, ja dic, focalitzats en la instal·lació dels cables d'acer que van a sostindre ixa gran coberta. Bueno, pues ixos treballs...
0: 50 pilars, eh? Sí. Ni menys.
1: Sí, sí, ja dic, bueno, pues ara lo que serà, pues, l'alçament d'ixa gran coberta, però, bueno, el nom està a la nova casa de tots els valencianistes, que serà, pues, una realitat la pròxima temporada, on allí, pues, jugarà el València en ixa temporada 27-28. I estos dies que hem parlat molt d'eixe mundial, de la selecció espanyola, campiona del món, als Estats Units, Mèxic i Canadà, de cara a lo que serà eixe mundial 2030, així, a Espanya, Portugal i Marruecos, pues, ojalà, el nou Mestalla, la ciutat de València, pues, puga també ser seu d'eixe mundial. La Federació Espanyola de Futbol, el seu president, cada volta que parla del nou Estadi de València, ho diu. És un estadi que estarà, pues, per a eixe mundial, pràcticament estrenat, i bueno, vol que siga seu. I, de fet, la FIFA sembla que té previst pues a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre, poder hacer una visita a ver cómo van les obres, que ya van a molt bon ritme, cumpliendo los plazos previstos, y ojalá, pues Valencia, la ciudad de Valencia y el nombre está ya, pueden ser seu también de ese mundial.
0: Hombre, la verdad que albergar un mundial en España, que recordemos que no se fa desde el 82, pues yo creo que es de las cosas más grandes en el estadio de el Valencia, en la nueva casa que tindrem. A mí me fa muchísima ilusión poder ver un partido de un mundial. Me da igual que siga un Austria-Cabo Verde, en todos los respectes, que siga en el nou Mestalla. La verdad que es espectacular. Lo que sí, esperen que para 2030 el preu de las entradas no siga el que ha sigut en este mundial, porque recordemos que la mitjana de la final eran 20.000 euros, ni más ni menos, pero esos tres partidos también eran prou car.
1: Bueno, pues fem ara una pausa, anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, el Juvenil, que està en el torneig Cotif. Tot ho contem ara sí en l'informatiu del València.
3: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te'ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
6: VCF Radio. La Academia.
1: Anem, com cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia, bueno, pues ja dic que tots els equips, el Mestalla, també pues entrenant, preparant la seua pretemporada. Demà juga el primer partit de la pretemporada davant el filial del Villarreal. Tenim el juvenil en el Cotif. Vicent Burguete, contanos.
0: Pues te conté novetats. Avui fem ese segon partit, el juvenil de Euge Rivera i Nel Sotarín, pues a les 10:45, 11 menos quart, horari cotif, això no se negocia.
1: Contra Mauritània.
0: Contra Mauritània, que va guanyar el seu primer partit front al Castelló, 0-2. Entonces, serà un rival complicat, però el València juvenil, que hi ha el primer imatge, intentarà, pues, òbviament, fer-se.
1: Recordem que empatarem en el primer partit, en el debut en el cotif davant l'Elx. Bueno, pues, avui, ixe segon partit davant Mauritània.
0: Sí, 0-3 va guanyar el conjunt africà al conjunt orellut, que serà l'últim rival de la fase de grups del València el diumenge. Entonces, a les 11 menos quart, però primer el partit fronta Mauritània, avui a les 11 menos quart, a veure com marxa, però necessitem esos 3 punts perquè després de l'empat fronta l'Elx 1-1, en el que l'equip es va saber reposar, perquè encaixarem gol en el primer minut de partit, en
1: un gol en pròpia,
0: i Pablo Moya, després porter, va fer de protagonista i va marcar, va detindre un penalti en el 1-1.
1: Pues estaré pendents del nostre juvenil esta nit en ixe partit del Cotif davant Mauritània. Sí, Vicent.
0: Per últim ja, per acabar en este Cotif, intentarem igualar o millorar el registre del any passat. Recordem que vam ser subcampions, vam perdre front a la selecció argentina, que pot tindre a futurs jugadors en absoluta. Aixina que recordem que el balanç és de 6 títols i 7 subcampionats per a València.
1: Bueno, i diem que el Mestalla demà també té el primer partit de la pretemporada davant el Villarreal per l'equip d'Òscar Sánchez.
0: Sí, damunt el filial Groguet, pues serà en casa del Villarreal i se partit a les 10 del matí el València-Mestalla, que tindrà esa primera prova de pretemporada antes de enfrontar-se a també a tres rival internacional, el Sunderland sub-21 en Pinatar, ja la setmana les setmanes vinents, aixina que el dissabte a les 10 primer la sessió del València-Mestalla i després per la esperada el primer equip del que ja hem parlat.
1: Bueno, pues tots aquests resultats pues ho podreu seguir en les xarxes socials de l'Acadèmia del València. I Vicent, conta-nos, perquè avui hem conegut tots els organigrama de tots els cos tècnics dels equips de l'Acadèmia de Futbol 11.
0: Sí, el organigrama que ja s'ha fet oficial.
1: Que podríem dir continuïtat i promoció interna, no?, dels tècnics, no?, majoritàriament.
0: Sí, així és. Sobretot, pues, per exemple, aquesta promoció de Cristian Castells, que va ser l'entrenador de la Futures, al Infantil Fundació, però comencem per dalt. El València-Mestalla, el de míster Òscar Sánchez, segon míster Toni Navarro, el preparador físic Juan Capilla, analista Fernando Ross, entrenador de porters Pablo Moreno i el estar el manager, Jai Venta, Pau Galindo com a psicòleg i Carlos Arroyo com a delegat.
1: En el juvenil divisió d'honor, que està jugant con diem el Cotif, el seu entrenador és Euge Rivera.
0: Euge Rivera i Nan Sotarín, durant la manija del juvenil que està jugant ara el Cotif, aixina que, pues ahí vegem que se queda totalment igual de com vam acabar la temporada passada, que ja vam tindre ixe reajuste en la banqueta del València-Mestalla, que va derivar en que ja xa ixe canvi de banquetes, però ara se queden igual que conforme acabarem.
1: I en el juvenil B continua Vicent Amposta.
0: Vicent Amposta, un mític de Paterna, en altre mític, Vicente Castro, com a segon entrenador, competirà en la Lliga Nacional, a veure com es dona esta competició. Després també en el cadet A està Ryan Ricoy i Javier Hurtado com a segon entrenador, en el Fundació Miguel Gandía i Aitor García, i en el Infantil A estarà Nando Sanz i Rubén Medina, que també, pues, promocionen. En el Infantil Fundació hi ha Cristian Castells i Jaime Martínez. Recordem, aquesta fundació són els que pugen de el Aleví, que ha fet història guanyant ixa lliga, ixa nostra Copa de la Federació, també el paper en la Lliga FC Futures, i pues ahí veiem la promoció interna, que per últim de Alfredo Ramos en el Infantil B, acompanyat de Pablo Serol.
1: Estos van a ser, pues, els entrenadors, els cos tècnics dels equips de l'Acadèmia de cara a la pròxima temporada. Ja dic que, pues, el Mestalla, el juvenil divisió d'honor, el juvenil B, que ja han començat les seues pretemporades, i els A3, pues, a medida, pues, ja dic que vagin començant, pues, aquest treball de pretemporada, pues, que també, evidentment, pues, estan també fent, pues, incorporacions com també pues, anirem contant així en l'informatiu del València. Fiquem el punt final ja a este informatiu del València. Recordeu, demà, 8 de la vesprada, segon partit oficial de la pretemporada del València, i se València Castelló, així en Antonio Puchades. Els que no pugueu vindre, se connecteu a l'app, a la web, al canal de YouTube del València des de qualsevol part del món i aneu a poder veure i escoltar aquest partit del València. Així estarem per a contar-ho. Bon cap de setmana.

0: Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. Han escuchado una reemisión del informativo. ADN Valencia Club de Fútbol. Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
1: Este es l'11 del València que ja ho hem dit, avui vol guanyar, allunyar-se de Sens, pujar posicions en la classificació. En la porteria ve de fer un molt bon partit davant Osasuna, segur i ferm. El de Macedònia, Stole Dimitrievski, defensa banda dreta per al portuguès Thierry Rendal, parella de centrals, ahí consolidat en l'equip titular. El basc Unai Núñez, acompanyat pel suís, ahí Fermi segur. Era Aixomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà. Centra el camp i se doble pivot efectiu i que funciona molt bé. L'argentí, el campió del món, Guido Rodríguez, i el de Xilet, Javi Guerra. Les bandes per al Sevilla, per Alex de l'Alavés, partit molt especial per a Luis Rioja, i el belga Largi Ramachani, que està en un gran moment, porta 4 gols. La mitja punta, buen llibertat de moviments per al suís Filip Urinić, i dalt el nigerià, el que sempre aporta coses interessants, Sadiq Umar. Per part de l'Alavés, de Quique Sánchez Flores, en la porteria un ex del València, el de Xavi, a Toni Sivera. Defensa de 4 per a Nahuel Tenagli en banda dreta, Protesson i Pacheco central, Johnny Otto en banda esquerra. Centra el camp, doble pivot per a John Guridi i el capità Antonio Blanco. Les bandes per a Carles Aleñá, Ángel Pérez. En la davantera estarà un ex de l'Acadèmia del juvenil, Toni Martínez, i l'argentí, el golejador desde Alavés, Lucas Boye. Chiulará el debutante, el andaluz Guzmán Mansilla, estará ayudado por Val per del Cerro Grande. Guantara se va a guardar un respetuoso minuto de silencio por la memoria y en el record de María Desamparados Garrigues Trenor, abonada más de 70 años en el Valencia.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Y así estem en l'informatiu del València, l'informatiu de UCF Media Radio d'este divendres 24 de juliol, on el València ha continuat avui, així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el segon partit oficial d'esta pretemporada, demà a les 8 de la vesprada, davant el Castelló. Com se podeu imaginar, en molta calor, com la que estem patint tots, en tota la comunitat valenciana, molta calor, molta humitat, avui també així en la ciutat esportiva de Paterna. El nivell d'exigència que va pujant en esta pretemporada per al València, en el que va ser aquell primer partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, en l'Estage d'Olot, el passat dimecres, així en la ciutat esportiva de Paterna, aquest partit davant l'Eldense, que ha pujat pues esta temporada a segona divisió, era un primera federació, l'Eldense, i demà el Castelló, un rival més dur, més exigent, perquè el Castelló, recordem, ha fet una molt bona temporada passada. De fet, l'equip de Pablo Hernández se va quedar a les portes de poder pujar a primera divisió. Va caure eliminat en les semifinals del playoff d'ascens davant l'Almeria, i demà serà el rival del València. Podríem dir un clàssic de les pretemporades del València, perquè en els últims anys, i de fet l'any passat, també s'enfrontarem al Castelló així en la ciutat esportiva de Paterna. Bueno, altre partit per al València, en el que estem dient, per a rodar-se, per a continuar agarrant ritme de competició, per a anar assimilant tot allò que vol el míster Carlos Corberán, la seva idea futbolística, en un objectiu molt clar, i és arribar el millor possible a aquest començament de temporada, a aquest debut en la Lliga, que tindrà el València el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo, que ja ho estem dient. Va ser un començament de temporada molt exigent, per aquest endarreriment del partit del Betis. El València tindrà que afrontar 3 partits en una setmana. La qual cosa, pues, n'hi ha que preparar-se bé en esta pretemporada i arribar de la millor manera possible. I un partit també, pues, bueno, com ja vam veure l'altre dia davant l'Eldense, per a continuar veient els nous fitxatges, els Justin de Haas, a l'UDN i al japonès Sato, que tan bon sabor de boca pues va deixar l'altre dia en ixe golàs que va marcar davant l'Eldense. Bueno, pues, tot això demà, a partir de les 8 de la esprada, així en l'Antonio Puigades, i el que no puga vindre, pues, ja sabeu, altre partit que podreu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahí estarà Servidor i Vicent Burguete, com estaven l'altre dia davant l'Eldense, per a contar-vos el partit. Bueno, pues, ara vos contem l'última hora del que seu l'entrenament del València, el que va ser i s'apreu el partit davant el Castelló. Avui, en este informatiu, anem a tindre un protagonista molt especial, a Pablo Hernández, a l'entrenador del Castelló, però, a més, va ser jugador del València en el seu dia, 4 temporades. Pablo Hernández va jugar pues en aquell València on estaven es David Silva, Villa, Juan Mata i companyia, pues allí va jugar Pablo Hernández. Demà torna a la ciutat esportiva de Paterna, on se va formar així com a jugador, com a entrenador del Castelló, i ja diem, fent una molt bona temporada des de que Pablo Hernández se va fer càrrec de l'equip de la Plana. De segur que, ja dic, va ser un partit molt especial per a ell. A més, manté una molt bona relació amb el míster, amb Carlos Corberán, on van coincidir amb el Leeds, quan Pablo Hernández era jugador i Carlos Corberán era tècnic assistent, segon entrenador de Marcelo Bielsa. Bueno, pues ara En uns minuts parlarem amb Pablo Hernández. Per cert, si passeu per l'estadi Mestalla, més en concret, per l'Avinguda d'Aragó, o aneu a visitar en els pròxims dies, o avui, la Ciutat de les Arts i les Ciències, aneu a poder veure pues, una camiseta gegant, la primera equipació del València, la Home Kit, lo que serà la nova

0: ahí estem veient ixa camiseta gegant, que bueno, que tots els aficionats que passeu per allí, pues se podeu fer fotos, la veritat és que val la pena i crida molt l'atenció. Estos dies, per les xarxes socials del València i de Puma, podíem llegir algo gran anava a passar en el dia d'avui, en este divendres 24 de juliol. Algo gran i ser el motiu. Una camiseta ben gran. La primera equipació Puma del València. Per cert, la camiseta, la primera equipació, la Home Kit, i també ixa camiseta de color rosa, el que serà la tercera equipació del València, en la que l'altre dia va jugar el València davant l'Eldense, pues la podeu comprar en les tendes oficials del València, al carrer Colón i a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, de totes les moltes més coses anem a parlar en informatiu. Saludem a don Vicent Burguete.
1: Molt bona esperada, Robi, i molt caluroso estos dies. Esperem que demà dissabte, en este partit del València-Castelló, pues tinguem la mateixa sort de l'altre dia, i a la vegada que corre un poquet d'aire fresquet, pues el València també guanya. Però, vamos, lo de estos dies és de upa.
0: Bueno, ha vist la camiseta llegant, la Honky, la primera equipació del València... És ben gran, eh?
1: Home, la veritat que ben gran no
0: és... Crida l'atenció, eh?
1: És enorme, a l'altura del nostre escut i a l'altura de lo que és Mestalla i també a l'altura de lo que és per a la ciutat de València, la ciutat de les arts, l'altre spot que ha estat este Home Kit.
0: Sí, ja dic que si passeu per l'Avinguda d'Aragó, està en un dels cantons d'estadi de Mestalla, o a la ciutat, aneu a visitar la ciutat de les arts i les ciències, va estar els pròxims dies exposada, eh? Pues... Allí la podreu veure i se podreu fer fotos.
1: En les imatges veiem a una dona que s'estava fent una fotografia i sí, bueno, que
0: està triomfant,
1: que...
0: està triomfant.
1: Home, segur, segur, no me cap dubte. Jo, per exemple, si passeig per allí i me veig ahí la samarreta del València Club de Futbol, en lo bonica que és este any, i també pues, ahí en el carrer que me puc fer una foto, pues me la faig en els meus amics.
0: Bueno, pues ja dic que... Ahí está, esa camiseta gegant de Puma y del València, que la podré veure pues estos días. L'altre dia el València va jugar en la camiseta de color rosa davant l'Eldense, xulíssima. A mi cada volta que la veig m'agrada més. La blanca pues és la blanca, per supost, també, però la de color rosa a mi m'agrada moltíssim i està tenint molt bona rebuda. Ens diuen des de les tendes oficials que també s'està venent molt bé.
1: Bueno, sobretot perquè és una samarreta que no estem tan acostumats, no millor, a veure en el València Club de Futbol per a esta temporada especial. Ja sabem com fica ahí darrere teua, l'última en Mestalla. I la veritat que a mi, t'he de confessar, Josep Rovira, que també me passa el mateix. Cada vegada m'agrada més, l'altre dia me va agradar prou... A veure, hi ha gent que diu rosa i rojo, sempre han dit puñetazo en el ojo, però per a mi tot lo contrari, la veritat. Per a mi tot lo contrari, m'està agradant aquesta combinació de colors, com també me va agradar ese granate Torino que tenim en la primera camiseta, la que tenim ahí en gran representant, el color Torino molt identificat en el València.
0: Bueno, pues demà veurem en quina equipació juga el València, el que serà el segon partit oficial d'esta pretemporada, avui de la esprada sin l'Antonio Puigades, davant el Castelló. Anem en l'última hora del València, de Vicent, perquè l'equip s'ha entrenat este matí a la ciutat esportiva de Paterna, ja ho han comentat, amb molta calor, molta humitat, pues com està fent en tota la comunitat valenciana i en tota Espanya. En quines novetats?
1: Pues el València, que ja està entrenant, pues òbviament preparant ese partit front al Club Esportiu Castelló, demà a les 8 de la vesprada, sí, en l'Antonio Puigades. Si ja no teniu les entrades, ja estar, perquè recordem que ha tingut un èxit brutal i estan les entrades venudes, com l'altre dia front al Dense, i ara pues l'equip de Corberan, que treballa, està treballant, i les novetats, òbviament, dels lesionats pues en gravetat, estan encara al marge del grup i a banda, pues, òbviament, hi ha jugadors de l'acadèmia pues, treballant en el primer equip de Corberan.
0: Dimitri Fulquier, recordem que continua pues, al marge del grup, recuperant-se d'eixa lesió i com ha comentat Vicent també, és lesionatge de llarga durada.

0: de cara al partit de demà, pues també com van veure davant l'Eldense, també en el primer partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, n'hi ha jugadors que no van a jugar, per allò de les càrregues de treball, càrregues físiques, que se controlen molt per part del míster, de Carlos Corberán i del seu cos tècnic, i bueno, i lo que serà pues el partit de demà, que ja vam veure també davant l'Eldense, dos equips pues ben diferents, també per lo que estem dient, per anar assimilant totes les càrregues de treball, perquè també està fent moltíssima calor i n'hi ha que dosificar esforços. I demà també, en aquest partit davant el Castelló, la idea del míster, el cos tècnic, és plantejar dos equips diferents, dos onces per a, bueno, per anar rodant-se i per a que jugadors, pues, cadascun d'ells, vagin agarrat ritme de competició i minuts.
1: Sí, la gent a lo millor des de fora no és conscient, però és que així, recordem que se mesura cada paràmetre dels jugadors, tant en lo físic com també pues, a nivell de quilòmetres, d'esforços, tot és medit, i més ara en la pretemporada, està tot al detall, òbviament, com tots els equips tenen ICGPS en el que entrenen, i, pues, òbviament, hi ha que manejar aquesta càrrega de minuts i d'esforços, però, per exemple, el primer partit contra el Petro Luanda, Sato va descansar per aquesta càrrega de minuts i, vamos, els va descarregar tots front a l'Eldense. Esperem que també contra el Castelló vegem algo paregut.
0: I, de fet, mira, i podem escoltar a Luis Rioja, que l'altre dia en acabar el partit davant l'Eldense i reconeixia que aquests partits serveixen per això, per anar rodant-se, per anar agarrant ritme de competició, minuts de jugador, per integrar-se els fitxatges, però que a la fi el que conta és arribar el millor possible al debut de la Lliga.
2: Este tipo de partidos sirven para muchas cosas, al final solo nos quedan muchas veces con el resultado, pero más allá del resultado, nosotros los jugadores más veteranos, los que llevan más tiempo en este club, pues en este tipo de partidos lo que intentamos también es integrar a los jugadores. Hemos visto a Fato, hemos visto a Deja, hemos visto a Bien, que poco a poco se vayan sintiendo parte de esta familia y además luego pues intentar quedarnos con lo positivo. Creo que el equipo ha hecho un muy buen partido, en el aspecto físico creo que vamos por buen camino y vamos a intentar, como he dicho antes, que este tipo de partidos nos sirva para llegar a la jornada 1 con buenas sensaciones, además de con un ritmo alto de competición.
0: D'això es tracta, ho dia Luis Rioja i ho estem comentant. Lo important en estos partits de pretemporada, el que demà afrontarà el València davant el Castelló i ja la pròxima setmana en l'estaix d'Anglaterra en St. George Park, pues, és pues, això, agarrar, rodar, que l'equip se rode, que agarre ritme de competició i arribar el millor possible a ese debut en la Lliga. Anar assimilant, pues, tot el que vol tàcticament l'entrenador Carlos Corberán, que pues, estem veient Vicent també, pues, l'altre dia ho veiem davant l'Eldense, en eixa estil, en eixa personalitat que vol el míster, en eixa plantejament, eixa 4-2-3-1, en una defensa pues, sèria, segura, els laterals que siguen llargs, profuns, eixa doble pivot pues, en Guido, Urinic, després també va jugar Pepelu i Dient, per davant d'eixa doble pivot alliberat de moviments, pues, Javi Guerra com ja van veure la passada temporada on va rendir pues, molt bé. Tot això és el que després les bandes, pues, en Luis Rioja, Sato pues, l'altre dia, Hugo Duro de davanter, Sadik també, que va jugar en la primera part. Vull dir, la idea, el concepte tàctic està clar.
1: A mi el que més me va agradar de l'altre dia, a banda del resultat, independentment, ja vam dir que no és el més important de la pretemporada, és que l'equip va jugar en pues, prous variacions tàctiques al llarg dels 90 minuts. Pues, vam veure ICE 4-2-3-1, per moments també en Javi Guerra apareixia una 4-4-2, també un equip que per moments va pressionar dalt, però després, quan li va tocar, també estava pues, un passet més arrere, encara que a l'inversa. Primer van començar més arrere i després va ser quan van pressionar més alt. I jo me quedé en això, Robi. Sobretot quan jugadors en específic pues, adopten un rol. Per exemple, Jesús Vázquez, que va fer un bon partit, s'encarregava del carril extern i llarg, que pujava en atac. De fet, d'ahir va plegar el seu gol, com Sato se ficava per a dins. y mientras en la otra banda pasaba todo lo contrario. El lateral se clavaba Perdins y el Stemper Fora, sin que me queden esas cosas, en Robi, en que jugadores pues se bachen con Egent, se bachen agafant tales diferentes dinámicas de choc y pues bueno, que hemos de parar para el día de demà.
0: I els nous, els fitxatges, com ja vam veure l'altre dia, Justin De Haas, Dien i Sato, pues bachen acoplant-se, integrant-se, que ho han fet molt bé, i bueno, i ahí està, pues l'altre dia el bon debut que van tindre tots, en especial pues Sato, perquè va marcar un golàs i se van dur pues tots els focos i tota l'atenció. Bueno, pues demà també tindrem ixe al·licient de continuar veient tant a Sato, a De Haas com a Dien, i bueno, pues en un rival que ja va ser més dur, el Castelló.
1: Sí, perquè al final l'Eldense és debutant en segona divisió, l'Eldense també és un equip que encara pues, li falten prou reforços, però és que el Castelló ha fet pues, vora 10 fitxatges, més o menys en lo que duem de mercat d'estiu, un Castelló que se va quedar molt propet de pujar a aquesta primera divisió, ojalà hagueren ascendit, però a veure si esta temporada que ve és la seva oportunitat des del Pablo Hernández, que a banda dels resultats, pues és que, Robi, també fan un xoc que és prou vistós. Sí que és de veres que potser la signatura pendent que tenen és en defensa, on pot aprofitar el València, però ja que és pretemporada, per molt que la temporada passada feren un xoc, potser esta temporada poden canviar, però sí que és de veres que per ara un amistós que han jugat front al Sabadell i una victòria.
0: I ja diem, el nivell d'exigència que va pujant en esta pretemporada. El Castelló, com estem comentant, ve de fer una molt bona temporada, se va quedar a les portes de pujar a primera, fent un molt bon futbol des de que Pablo Hernández se va fer càrrec de l'equip. Va ser, pues, jo crec que l'home clau per a que el Castelló acabara fent la temporada que ha fet, i ara després també li ho comentarem, tot això al bo de Pablo Hernández. I ja dic, ixe demà pues, va tindre el València ixa exigència en ixe partit, que és cert també, s'ha convertit en un clàssic també els València-Castelló totes les pretemporades, perquè l'any passat també van jugar, ens van guanyar i per tant, pues, demà va ser un rival difícil.
1: Bueno, de fet, esta és la tercera pretemporada consecutiva que ens enfrontem a ells. La primera en 2024 va ser pues, una victòria per a nosaltres, 0-1 en el 2022, després en el 24 0-0 i en el 25 1-2. Ens van guanyar ells l'any passat, així que en esta tirada de 3 consecutius, des del 24 en ese empat, 25 en la derrota, i ara pues, intentarem en el 26 guanyar a un Castelló que la veritat que té una identitat de xoc prou marcada. A mi m'estranyaria veure altra forma de xoc. Jo crec que també apostaran, perquè per ara li s'ha anat de categoria en la Lliga Hypermotion, i pues, per exemple, Robi, és un deberes que és un rival que és habitual en pretemporades, ha plegat a ser habitual inclús en primera divisió, però des del 1991 no veiem un partit entre Castelló i València en la màxima categoria, en datos de Ciberche, així que ojalà pronte el puguem veure, però no sé si tu recordes així molt rapidet jugadors que han estat en el València i el Castelló, però són uns quants.
0: Sí, sí, i a més, mira, el nostre gran mític Ricardo Arias també va jugar en el Castelló, pues bueno, del Castelló també va eixir pues, en Enrique Saura, bueno, és que n'hi ha molt grans, no?
1: Hi ha tingut Fernando Gómez, també,
0: sí, també va muntar, sí, en fi. Bueno, ens uneixen molt el que és Castelló-València, València-Castelló, Gaizka-Mendieta.
1: Són menys.
0: Gaizka-Mendieta també va eixir del Castelló, de
1: I
0: la cantera.
1: I l'últim, el més recent, Salva Ruiz, cantera d'ací de València i que s'ha despedit del Castelló.
0: Bueno, pues demà a les 8 ixe València-Castelló, així en l'Antonio Puigades, que com l'altre dia davant l'Eldense va estar ple, vora 1.500 aficionats van vindre l'altre dia i demà també van omplir les graderies del Antonio Puigades. Bueno, ja contarem que se van esgotar pues, les entrades, totes les entrades que van ser debades, eren per als socis VCF. Demà, pues, de nou, el Antonio Puigades, que va estar ple, i bueno, els que no hagin tingut la sort de poder aconseguir la entrada, ja ho sabeu, per la app, per la web, pel canal de YouTube, aneu a poder veure i escoltar el partit, altre partit del València.
1: L'altre dia, que per cert, front al Dense la gent va vindre, també per a veure pues, tres ex-valencianistes que havien passat per així i estaven ara en el Dense, finalment Tales Serradí no va poder jugar, i en el Castelló, recordem que també està un recent fitxatge, un dels nous fitxatges del Castelló, Hamza Belari, que va estar així en el València, ara està en el Castelló, va estar així pues una temporada, després se va anar cedit al Eldense i pues ara és del Castelló.
0: Bueno, pues ara de seguida estarem en Pablo Hernández, entrenador del Castelló i ex del València. A partir del dilluns, la pròxima setmana, el València que afrontarà el que serà el segon stage d'esta pretemporada. El primer va ser en Olot, a les instal·lacions del Royal Bert Training Center, on va jugar aquest partit d'entrenament davant el Petro de Luanda. Esta setmana que ha estat pues, entrenant-se i preparant estos dos partits davant el Dens i el Castelló. I a partir del dilluns per la vesprada, l'equip que viatjarà cap a Anglaterra, cap a les instal·lacions de St. George Park, instal·lacions espectaculars on entrena la selecció anglesa de futbol, el València que va fer ixe segon stage, allí té previst jugar dos partits, un va ser d'entrenament a porta tancada, com va ser el de Petro de Luanda, i el pròxim dissabte, en una setmana, jugarà el tercer partit oficial d'esta pretemporada, que serà davant l'Stoke City, que també vos podrem oferir en directe. Per això diem que ja la pretemporada del València va pujant el nivell d'exigència demà davant el Castelló i la pròxima setmana en aquests dos partits el que vos oferirem en directe serà davant l'Stoke City.
1: Sí, i ja no per nivell, sinó perquè al final pues, un partit fora de casa allà en Anglaterra, en un camp que no esteu, a més el de Stoke City se jugarà en el estadi de l'Stoke City. Veurem la afició anglesa com respon, però va estar bé, vamos, sense cap dubte. No sé a tu, Robi, tu ja tens uns quants anys així en el València, t'agrada pues, mesurar-te als rivals anglesos o què?
0: Els rivals anglesos sempre són molt durs i molt exigents, però bueno, ahí estarem i ho contarem. Recordem, després d'aquest partit davant l'Stoke City, ja vindrà el trofeu Taronja el 8 d'agost a l'estadi de Mestalla davant altre gran rival com serà el Newcastle de la Premier, partides en Mestalla, en aquestes entrades que continuen a la venda de cara a lo que serà el trofeu Taronja, el partit de presentació del València. I recordem que el València, com començarà la Lliga més tard, el dissabte 22 d'agost davant el Celta de Vigo, pues després del Taronja encara pues està buscant rival per a jugar altre partit. Pues bueno, serà el que tanque la pretemporada. Se busca un rival que siga també d'un nivell d'exigència per a mantindre el nivell competitiu en vistes a una setmana, que serà la que tindrà el València abans del començament de la Lliga, pues quan coneguem ja el rival, llavors el contarem, però també s'està a la búsqueda d'ixe rival.
1: Sí, és molt important que al final, després de jugar ixe trofeu taronja, afrontar el Newcastle, al final ara pues te queda el Castelló, després ixos dos partits en Anglaterra, després en el trofeu taronja afrontar el Newcastle, pues és molt important que el rival siga un rival de la talla de antes de jugar la primera jornada per a tu de Lliga. Recordem que serà intersemanal dimarts, si no mal no recorde, Robi. No serà el cap de setmana que correspondrà la primera jornada, quan quasi tots els equips de la Lliga estiguen jugant. El València estarà descansant, però pues, com digui, enfronta el Celta i se primer partit de Lliga i per a plegar rodats pues, tenen que trobar un rival a l'altura.
0: Sí, un començament de temporada dur i exigent el que tindrà València. Tres partits en només una setmana, en el mes d'agost, en la calor que està fent. Cosa que, evidentment, com ja contarem, no ha agradat ni al cos tècnic, ni a Carlos Corberán, ni tampoc als jugadors. De fet, Gallà ens ho va comentar així des de l'estaix d'Olot. ¿Algo más?
1: Només dir que la Lliga Espanyola no comença a la mateixa vegada que comencen les cinc grans lligues europees. Hi ha algunes que comencen setmanes després, per exemple, l'alemana, la Bundesliga, comença a finals d'agost, així que...
0: Premier també començarà, crec que és el 22.
1: Ahir m'has pillat, jo diria que és el 22. Sí. Entonces, és més que res per a que també l'audiència sàpiga que se pot ampliar horitzons, i ara estàvem parlant de rivals internacionals.
0: Bueno, pues continuem en este informatiu del València. Fem una pausa que ens espera ja. Pablo Hernández.
3: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Pujades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt València. Amunt TM.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno, porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido. Zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
3: VCF Media. VCF Radio.
0: Como os decíamos, Pablo Hernández, entrenador del Castellón, exjugador del Valencia, 4 temporadas, es nuestro protagonista hoy aquí en el informativo del Valencia, en su vuelta mañana aquí a la ciudad deportiva de Paterna. Estamos seguros que va a ser un partido muy especial para él. Pablo Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muy buenas, muy bien.
0: Bueno, siempre es especial, ¿no? Volver aquí a la ciudad deportiva de Paterna, al Antonio Puchades, donde tú te formaste y debutaste en el primer equipo, Pablo.
6: Sí, por supuesto, un sitio especial para mí, porque bueno, muchos años en la cantera, muchos partidos ahí con juvenil o filial, he vivido allí en la ciudad deportiva, luego el primer equipo, tuve la oportunidad el año pasado de volver ya en pretemporada con el filial del Castellón para enfrentarnos al filial del Valencia. Y este año pues contento, ¿no?, de poder hacerlo con el primer equipo. Un partido especial para mí, por supuesto.
0: Tienes buenos recuerdos, ¿no?, de aquellas 4 temporadas que pasaste aquí en el Valencia. Bueno, tu etapa de formación, como decíamos, en la ciudad deportiva, pero fueron 4 temporadas en el primer equipo, Pablo.
6: Pues sí, obviamente. Fueron 4 años muy, muy bonitos, donde viví cosas espectaculares, donde pude jugar Champions, cumplir un sueño de jugar la Champions con el Valencia, donde fueron 4 años bonitos, con compañeros increíbles, compañeros de que luego han sido pues jugadores leyendas, ¿no?, tanto en el Valencia como en otros clubes, como Villa, Silva, Mata, imagínate, ¿no?, para mí lo que fue eso. Y bueno, la verdad es que todo buenos recuerdos, como dices, tanto mi etapa en el primer equipo como mi etapa en la cantera. Así que bueno, guardo un cariño especial, ¿no?, al Valencia.
0: Sí, porque Pablo Hernández, como estaba comentando, jugó en esa etapa en el Valencia con los grandes. Nada más y nada menos que David Silva, David Villa, Juan Mata, casi nada, Pablo, ¿eh?
6: Sí, como he dicho, pues fue un privilegio, ¿no?, para mí poder ser parte de esas plantillas, de jugar esos años para el Valencia, ¿no? Jugar Champions, jugar en Europa, en la Liga, pues quedar tercero, estando disputando alguna de ellas hasta bastante avanzada, ¿no? La cosa con Valencia, ahí con Real Madrid o Barcelona. Pues bueno, fueron años muy bonitos, y como he dicho, ¿no?, pues un privilegio, ¿no?, poder haber podido compartir vestuario con jugadores de la talla que hemos nombrado.
1: Pablo, mencionamos ahora a David Villa, David Silva, Mata, campeones del mundo. Tú te quedaste muy cerquita de ir a ese Mundial 2010, en las anteriores convocatorias en 2009. De hecho, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, pues marcaste con la selección española en 2009. Y hay otro jugador del primer equipo, Javi Guerra, que también ha estado en esa convocatoria previa al Mundial, en ese grupito de apoyo. Así que cuéntanos cómo se vive el estar tan cerca de un grupo así como valencianista.
6: Pues bueno, como dices, no tuve la oportunidad, ¿no?, de disputar ese Mundial ni esas Eurocopas, ¿no?, que fueron ahí en la época donde yo estuve yendo a la selección. Pero bueno, me paro a pensar pues el mero hecho de haber estado, ¿no?, en esas convocatorias, haber disputado esos 4 partidos que jugué, haber estado en Sudáfrica el año previo al Mundial en la Copa Confederaciones, con la selección que había, con los nombres que había en esa selección, pues ya es un privilegio, ¿no?, y todo un honor, porque era muy difícil entrar en esas convocatorias, había muchísimo nivel. Y para mí pues fue un sueño y pude hacerlo gracias al Valencia también, ¿no?, por darme la oportunidad de formar parte de esa plantilla, de jugar en primera división con ellos, y la verdad es que guardo muy buenos recuerdos de esa época.
1: con esa experiencia que tienes, también hay que recordar que aparte del primer equipo, también pasaste por el Valencia-Mestalla. En las pretemporadas de normal suelen tener también papel los jugadores de la academia. Te quería preguntar, Pablo, ya no como técnico del Castellón, sino como ex canterano del Valencia Club de Fútbol, que ha llegado a lo más alto del fútbol profesional. ¿Qué consejo les das a los chicos? Pues que bueno, pueden tener esos primeros contratos con el primer equipo, verlo cerca, pero a la vez también ser muy jóvenes, después de saber lo que es pasar por ahí.
6: Pues bueno, mi consejo es que lo disfruten, que lo aprovechen, porque bueno, es un escaparate también para ellos. Al final es un premio, porque si están ahí es porque se lo han ganado, ¿no? En el filial, en el juvenil, porque han hecho bien las cosas. Y el club confía en ellos y que eso, que sobre todo que lo aprovechen, que lo disfruten y que lo aprovechen de la mejor manera, siendo ellos, no, sin nervios, sin querer demostrar más de lo que puedan, simplemente ser ellos y seguro que cara al futuro, o bien en Valencia o con alguna cesión, como fue mi caso, o la de muchos otros, pues esto les servirá, ¿no? Para, como escaparate para hacerse ver, ¿no? Al resto de equipos y otros clubes.
0: Bueno, Pablo, volviendo al partido de mañana, ya lo has dicho, es un partido especial, siempre volver aquí a la Ciudad Deportiva Paterna, pero estos Valencia-Castellón ya se han convertido en un clásico de la pretemporada, ¿eh? En los últimos años han sido tres enfrentamientos, si mal no recuerdo.
6: Sí, la verdad que sí. El primero que voy a vivir, ¿no? Como entrenador. Pero bueno, pude hacerlo como jugador del Castellón antes de retirarme aquí en Castalia, ¿no? En el partido del centenario que vino de Valencia. Y bueno, estos dos años que ha sido en la Ciudad Deportiva de Valencia, pues bueno, lo he vivido como espectador. Como he dicho, pues el año pasado estuve como entrenador del filial del Castellón contra el filial del Valencia. Y este va a ser mi primero, ¿no? Como entrenador contra el primer equipo. Así que contento y con ganas, ¿no? De que llegue al partido y ver a muchos amigos y mucha gente, ¿no? Que guardo buenos recuerdos de mi etapa allí y que tengo ganas de verlos.
0: Un Castellón que, de la mano de Pablo Hernández y sus jugadores, pues se quedó a las puertas, ¿no? De poder subir a Primera División después de una muy buena temporada. Pablo, la verdad es que fue una pena, ¿eh? Después de la gran temporada que hicisteis.
6: Pues sí, nos quedamos cerquita. Al final, pues bueno, hicimos una temporada buenísima, metiéndonos en playoff, cuando mucha gente pues pensaba que este equipo no estaba para ese objetivo, sino para otros, pero bueno, demostramos que haciendo bien las cosas y con trabajo podían salir las cosas, y así fue, y conseguimos meternos en playoff y merecidamente, aunque bueno, esto del fútbol es un poco a veces hablar de merecido, ¿no? Pero bueno, yo creo que hicimos méritos como para pasar esa línea todo en Almería, pero al final no pudimos hacerlo y nos quedamos cerquita. Pero bueno, yo creo que es un pasito más hacia el objetivo, que es estar en Primera División en los próximos años, y el poder disputar un playoff, pues seguro que nos ayuda, ¿no? A aprender, a mejorar y a tener esa experiencia, ¿no? Para el futuro, si viene este año o en los próximos años, una oportunidad igual.
0: Seguro que sí, porque caísteis en esas semifinales ante el Almería y bueno, hay que reconocer que tu llegada al equipo fue clave, ¿eh? Después de, para hacer esa gran temporada que finalizasteis, ¿eh?
6: Sí, bueno, la verdad es que me llegó, ¿no? Muchas veces en el fútbol se dice que muchas veces necesita tiempo, ¿no? Para ir dando pasos, pero bueno, por las circunstancias me tocó darlo muy pronto, ese paso de coger el primer equipo. Después de un año en el filial, de haber conseguido el ascenso con el filial a segunda red y apenas llevando pues una jornada en el filial, en segunda red, pues el club me pensó a mí para coger la rienda del primer equipo. En principio, pues viendo un poco si iba a ser temporada o no, pero bueno, empezaron a salir las cosas bien, empezaron a salir los resultados y el club apostó por mí y bueno, la verdad es que contento, ¿no? De poder
0: pues
6: ser entrenador, ¿no? Aquí en casa, ¿no? En mi club, en el club de mi ciudad, pues es un privilegio y espero pues seguir haciéndolo bien y seguir intentando ayudar al club a conseguir sus objetivos.
1: Pablo, muchas veces se dice que de las categorías pues segundo, bueno, ahora segunda federación, tercera federación, hasta primera y segunda hay un gran salto. Tú las conoces como entrenador y como jugador. Yo, por ejemplo, que te seguí bastante en tu época del Castellón B, el juego es muy parecido cuando llegaste al primer equipo. Y yo te quiero preguntar, porque aquí en Valencia, muchas veces, como en cualquier equipo, se hace ese debate de los jugadores que a lo mejor vienen del filial, pues igual cuesta ese paso en cuanto al fútbol, de segunda federación a primera división. Tanto entrenador como jugador, ¿qué les puedes decir a la audiencia en general de cómo cambia ese fútbol?
6: Bueno, obviamente hay un salto de nivel, ¿no? Hay un salto cualitativo importante, y muchas veces no depende de si un jugador es mejor o peor, si un jugador sabe adaptarse, si un entrenador también sabe sacar lo mejor de ese jugador. Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Al final, muchas veces se dice, ¿no? Muchos jugadores han dado el salto por circunstancias, ¿no? De lesiones de jugadores del primer equipo, y han tenido que echar mano de ellos, que a lo mejor si no hubieran habido lesiones, por muy bien que lo estuviera haciendo en el filial, a lo mejor es difícil, ¿no? Que darle esa oportunidad. Así que muchas veces es eso, ¿no? Estar en el momento justo, cuando las circunstancias hacen, ¿no? Que tengas que dar ese salto y a partir de ahí, pues que el jugador, aparte de tener el nivel, pues sea capaz, ¿no? De demostrarlo y sea capaz de adaptarse a ese salto de categoría, y luego el entrenador también sepa, ¿no? Que sepa sacar lo mejor de ese jugador y sepa que ese jugador, pues no acuse ese salto de categoría y sepa adaptarse bien a las circunstancias.
0: Bueno, Pablo, pues mañana ese Valencia-Castellón, vosotros llegáis también de una victoria ante el Sabadell, nosotros también le ganamos al Eldense, veremos, yo creo que un buen partido. Además, tú al míster, a Carlos Corberán, lo conoces también muy bien, porque coincidisteis en la etapa de Liz, tú como jugador, él como asistente de Marcelo Bielsa.
6: Sí, lo conozco muy bien, hablamos mucho, estamos en contacto bastante. Y bueno, contento también por reencontrarme, por enfrentarme a él. Como dices, pues coincidimos en Leeds varios años, yo como jugador aún y él como parte del staff de Bielsa, y la verdad es que ya allí pues hicimos una buena conexión, hablamos mucho del juego, del fútbol, y bueno, la verdad es que contento, ¿no? Ahora poder compartir un partido así, ¿no? Tan especial para mí por todo, ¿no? Lo significa el Castellón, el Valencia, y también por esa relación que tengo con Carlos.
0: Pablo Hernández, gracias, y nos vemos mañana aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, en tu casa.
6: Muy bien, muchísimas gracias, nos vemos mañana.
0: Pablo Hernández, protagonista en este informatiu del València, en el que serà, pues, ell ho ha comentat, un partit molt especial per a ell, perquè torna a sa casa, al València. Així se va, així en la Ciutat Esportiva Eterna, se va formar com a jugador, després va estar 4 temporades en el València, en aquell València que un dia ell, on hi havia grans jugadors, David Silva, David Villa, Juan Mata, ahí va estar també, pues, Pablo Hernández, i ara, així, va vindre com a entrenador del filial del Castelló, però ara ve com a entrenador del primer equip, i això per a Pablo també és molt especial.
1: I ese equip que tu menciones, Robi, pues és el, per a mi, el meu primer gran València. Per a mi és un equip al que jo, que soc, pues, jove i tinc molta estima, i a Pablo Hernández, uno d'ells. Entonces, veureu demà com a entrenador, pues serà també especial per a més joves, que som figures que el recordem. Esperem que se li doni molt bé la temporada, però que demà no se vaig en la victòria d'ací.
0: Pablo Hernández, que li té molt de cariño al València, i també s'ha reconegut que, bueno, que amb Carlos Corberán, l'entrenador del València, manté una molt bona relació, perquè van coincidir ell com a jugador del Leeds i quan Carlos Corberán era tècnic assistent, un entrenador de Marcelo Bielsa en el Leeds.
1: Sí, a mi aquestes coses m'encanten del món futbol. Hi ha moltíssima gent en el món futbol, però és molt més xicota del que pensem. Sempre hi ha algú que ha coincidit en algú, i en aquest cas, pues, els dos entrenadors que se veuran de males cares, pues, pues han coincidit en Anglaterra. A veure si tu com és la cosa. Dos persones d'ací, de la comunitat valenciana, han coincidit allí, en Anglaterra. Altres entrenadors, per a que veiem el xoc que és el món, el futbol sobretot, que van coincidir, recordem que van ser Luis de la Fuente i Scaloni, que Luis de la Fuente en esa final de Mundial, finalíssima, va ser el profe de Scaloni en el curso entrenador.
0: Bueno, pues demà, ixe València-Castelló, avui de la esprada, segon partit oficial d'esta pretemporada. Ja vos hem contat que l'equip s'ha entrenat este matí. L'única absència ha sigut la de Dimitri Fulquier, que, bueno, que continua ixe procés de recuperació, i que demà pues, tampoc pues, jugarà, al igual que lesionats de llarga durada, i que bueno, pues, demà, ja dic, que Antonio Puigades va estar ple, i el que no ha tingut la sort de poder tindre aquesta entrada, podreu veure el partit per la web i pel canal de YouTube del València, com l'altre dia, davant l'Eldense. En el plano esportiu no se deixen res, no?
1: En el plano esportiu no es deixen res, tot queda per a demà, en aquest partit segon de pretemporada per al València. A veure si podem veure aquest joga bonito que vam veure l'altre dia en els dos equips. Recordem, cada part serà un equip.
0: Bueno, pues deixem aquest València-Castelló de demà. Y bueno, pues anem a contar com estem contant estos dies, así pues en l'informatiu, també fem ixe seguiment de com van les obres del nou Mestalla, que serà la nova casa de tots els valencianistes, que ja diem, continua pues a molt bon ritme. A hores d'ara, ixos treballs estan focalitzats en lo que serà l'alçament de la gran coberta del nou Mestalla. Bueno, pues mira, el nostre realitzador està ficant-nos ixe vídeo de bueno, una volta s'han instal·lat tots els pilars que van a sostindre ixa gran coberta, ara pues els treballs estan, ja dic, focalitzats en la instal·lació dels cables d'acer que van a sostindre ixa gran coberta. Bueno, pues ixos treballs
1: 50 pilars, ni més ni menys.
0: Sí, sí, ja dic, bueno, pues ara lo que serà pues l'alçament d'ixa gran coberta, però bueno, el nom està a la nova casa de tots els valencianistes, que serà pues una realitat la pròxima temporada, on allí pues jugarà el València en ixa temporada 27-28. I estos dies que hem parlat molt d'eixe mundial, de la selecció espanyola, campiona del món als Estats Units, Mèxic i Canadà, de cara a lo que serà eixe mundial 2030, així, a Espanya, Portugal i Marruecos, pues, ojalà, el nou Mestalla, la ciutat de València, pues puga també ser seu d'eixe mundial. La Federació Espanyola de Futbol, el seu president, cada volta que parla del nou Estadi de València, ho diu. És un estadi que estarà pues per a eixe mundial pràcticament estrenat, i bueno, vol que siga seu. I de fet, la FIFA sembla que té previst pues a partir del mes de setembre, octubre, novembre poder fer una visita, a veure com van les obres, que ja van a molt bon ritme, complint els plaços previstos, i ojalà, pues València, la ciutat de València i el nom Mestalla puguen ser seu també d'aquest mundial.
1: Home, la veritat que albergar un mundial en Espanya, que recordem que no se fa des del 82, pues jo crec que és de les coses més grans en l'estadi de el València, en la nova casa que tindrem. A mi fa moltíssima il·lusió poder veure un partit d'un mundial, me dona igual que siga un Àustria-Cabo Verde en tots els respectes, que siga en el nou Mestalla, la veritat que és espectacular. Lo que sí, esperem que per a 2030 el preu de les entrades no siga el que ha sigut en este mundial, perquè recordem que la mitjana de la final eren 20.000 euros, ni més ni menys, però els tres partits també eren prou car.
0: Bueno, pues fem ara una pausa, anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el Mestalla, el Juvenil, que està en el torneig Cotifto. T'ho contem ara sí en l'informatiu del València.
3: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. La pretemporada del València passa també un any més per l'Antonio Puigades. Dissabte 25 de juliol, a les 8 de la vesprada, València Club Esportiu Castelló. Te ho contarem per VCF Media Radio, l'app i el web, amb la narració de Josep Rovira i els comentaris de Víctor Barea i els nostres ambaixadors. Calfem motors per a preparar una campanya plena d'il·lusió i ambició. Com sempre, la ràdio del sentiment, amb el València i amb tu. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
7: VCF Radio. La Academia.
0: Anem, com cada dia en l'actualitat de l'Acadèmia, bueno, pues, ja dic que tots els equips, el Mestalla, també pues, entrenant, preparant la seva pretemporada. Demà juga el primer partit de la pretemporada davant el filial del Villarreal. Tenim el juvenil en el Cotif. Vicent Burguete, contanos.
1: Pues te conte novitats. Avui fem ixe segon partit, el juvenil d'Euge Rivera i Nelson Tarín, pues a les 10:45, con 7 menos quart, horari Cotif, això no se negocia.
0: Contra Mauritània.
1: Contra Mauritània, que va guanyar el seu primer partit, front al Castelló, 0-2. Entonces, serà un rival complicat, però el València juvenil, que ja el vegem en imatge, intentarà, pues, òbviament, fer-se.
0: Recordem que empatarem en el primer partit, en el debut en el Cotif davant l'Elx. Bueno, pues, avui, ixe segon partit davant Mauritània.
1: Sí, 0-3, va guanyar el conjunt africà al conjunt orellut, que serà l'últim rival de la fase de grups del València el diumenge. Entonces, a les 11 menos quart, però primer el partit fronta Mauritània, avui a les 11 menos quart, a veure com marxa, però necessitem esos 3 punts perquè després de l'empat fronta l'Elx 1-1, en el que l'equip es va saber reposar, perquè encaixarem gol en el primer minut de partit, en
0: un gol en pròpia,
1: i Pablo Moya, després porter, va fer de protagonista i va marcar, va detindre un penalti en el 1-1.
0: Pues estaré pendents del nostre juvenil esta nit en ixe partit del Cotif davant Mauritània. Sí, Vicent.
1: Per últim ja, per acabar en este Cotif, intentarem igualar o millorar el registre del any passat. Recordem que vam ser subcampions, vam perdre front a la selecció argentina, que pot tindre a futurs jugadors en absoluta. Aixina que recordem que el balanç és de 6 títols i 7 subcampionats per la València.
0: Bueno, i diem que el Mestalla demà també té el primer partit de la pretemporada davant el Villarreal, per l'equip d'Òscar Sánchez.
1: Sí, damunt el filial Groguet, pues será en casa del Villarreal y se partita a las 10 del matí el Valencia-Mestalla, que tendrá esa primera prueba de pretemporada antes de enfrentarse a también a tres rival internacional, el Sandra Lanta de sub-21 en Pinatar, ya la semana, las semanas vinents, aixina que el dissabte a les 10, primer la sesión del Valencia-Mestalla y después per la esperada el primer equipo del que ya hem parlat.
0: Bueno, pues tots aquests resultats pues ho podreu seguir en les xarxes socials de l'Acadèmia del València. I Vicent, conta-nos, perquè avui hem conegut tots els organigrama de tots els cos tècnics dels equips de l'Acadèmia de Futbol 11.
1: Sí, el organigrama que ja s'ha fet oficial.
0: Que podríem dir continuïtat i promoció interna, no?, dels tècnics, no?, majoritàriament.
1: Sí, així és. Sobretot, pues, per exemple, aquesta promoció de Cristian Castells, que va ser l'entrenador de la Futures, al Infantil Fundació, però comencem per dalt. El València-Mestalla, el míster Òscar Sánchez, segon míster Toni Navarro, el preparador físic Juan Capilla, analista Fernando Ross, entrenador de porters Pablo Moreno i el el manager Javi Venta, Pau Galindo com a psicòleg i Carlos Arroyo com a delegat.
0: En el juvenil Divisió d'Honor, que està jugant con Diem el Cotif, el seu entrenador és Euge Rivera.
1: Euge Rivera i Nansu Tarín durant la manija del juvenil que està jugant ara el Cotif, aixina que pues ahí vegem que se queda totalment igual de com vam acabar la temporada passada, que ja vam tindre ixe resust en la banqueta del València-Mestalla, que va derivar en que ja hi ha ixe canvi de banquetes, però ara se queden igual que conforme acabarem.
0: I en el juvenil B, continua Vicent Amposta.
1: Vicent Amposta, un mític de Paterna, en altre mític, Vicente Castro, com a segon entrenador, competirà en la Lliga Nacional, a veure com es dona esta competició. Després, també, en el cadet A, està Ryan Ricoy i Javier Hurtado com a segon entrenador en el Fundació, Miguel Gandía i Aitor García. I en el Infantila estarà Nando Sanz i Rubén Medina, que també pues, promocionen. En el Infantil Fundació hi ha Cristian Castells i Jaime Martínez. Recordem, aquesta fundació són els que pugen de el Aleví, que ha fet història guanyant ixa lliga, ixa nostra Copa de la Federació, també el paper en la Lliga FC Futures, i pues ahí veiem la promoció interna, que per últim de Alfredo Ramos en el Infantil B, acompanyat de Pablo Serol.
0: Estos van a ser pues els entrenadors, els cos tècnics dels equips de l'Acadèmia de cara a la pròxima temporada. Ja dic que pues el Mestalla, el juvenil Divisió d'Honor, el juvenil B, que ja han començat les seues pretemporades, i els altres pues a mesura pues ja dic que vagin començant pues aquest treball de pretemporada, pues que també evidentment pues estan també fent pues incorporacions, com també pues anirem contant així en l'informatiu del València. Fiquem el punt final ja a este informatiu del València. Recordeu, demà, 8 de la vesprada, segon partit oficial de la pretemporada del València, i se València Castelló, així en l'Antonio Puigades. Els que no pugueu vindre, se connecteu a la app, a la web, al canal de YouTube del València des de qualsevol part del món i aneu a poder veure i escoltar ixe partit del València. Així estarem per a contar-ho. Bon cap de setmana.

0: VCF Radio, l'informatiu del València.
1: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
2: ¡Ay, perdón!
1: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta.
3: La salud valencianista a VCF Radio.
4: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
5: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
4: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
5: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: VCF Media Radio, la ràdio del sentiment. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amais llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. VCF Radio. Alzira Radio, La Ribera, 107.9. A la Costera, Canal San Radio, 107.4 y Josa FM, 107.2. Safor Radio, 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blu Radio, 90.2. La Maxi Radio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Radio. VCF Media.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Hem parlat de higiene, d'alimentació, de vacunes, de primers auxilis. Avui anem a parlar amb el doctor de l'Acadèmia Álvaro Sala de la sang i de la seva importància, perquè la setmana que ve, el dimarts pròxim, el dia 10 de novembre, serà la primera donació de sang de la temporada a l'estadi de Mestalla. Com sabeu, la Fundació del València porta més de 10 anys col·laborant amb el Centre de Transfusió de Sang de la Comunitat Valenciana, i n'hi ha que dir-ho, tots els anys la veritat és que és un autèntic èxit de donacions la que fan els aficionats del València en especial, però també la gent en general que acudeix a Mestalla a donar sang. Ja sabeu, este pròxim dimarts, tots a Mestalla, tots a donar sang, i allí també estaran, com sempre, una representació de jugadors del València. Doctor Álvaro Sala, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: La sang, que important és, eh?
2: Correcte, així és veritat. I jo també aniré el dimarts a donar sang, per supòs.
1: El doctor, el primer ahí.
2: Clar que sí.
1: Bueno, pues anem amb les preguntes de xiquets de l'Acadèmia, com cada dijous en esta secció, avui dedicada a la sang. Primera pregunta.
3: Soy Gonzalo y quiero preguntarle al doctor por qué es necesario donar sangre.
2: Pues mira, es muy importante ya que es un acto solidario y de participación ciudadana y además beneficia a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque la sangre no se puede fabricar. Entonces, la única manera de aportar sangre es mediante la donación altruista de la gente. Entonces, es muy importante ya que puede ayudar a personas que tengan que operarse, personas que hayan tenido un accidente, una enfermedad de cáncer, una enfermedad crónica, una leucemia y que requieren un trasplante.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dóna Vida, esta secció que tenim així a UFC Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la Comunitat Valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, un premi, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, que és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment, jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada hem vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen, és més el grau que té és major. És a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes. El grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: ¿Qué es la obesidad y cómo la definimos en niños y adolescentes?
3: La obesidad podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que s'ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se deuria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres els pediatres el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
8: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que n'hi ha que pensar és que la obesitat té conseqüències ja a curt i a llarg plaç. I que probablement en la presència d'obesitat estem assistint a lo que antes pensaven que era patologia, que només era de l'adult, pues bé, està apareguent ja en els xiquets en presència d'obesitat. Quines són este tipus de complicacions? Pues lo primer, n'hi ha més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven a aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipus 2. La diabetes tipus 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podem encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguin tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprenentatge és fonamental. Per tant, això jo diria que planteja dos problemes importants. El primer, un problema de salut pública. I el segon, la necessitat de tindre que intervindre d'una forma multidisciplinar i implicar no només a lo que són la part dels metges, dels pediatres que tenen que cuidar dels xiquets, però també a la societat, l'escola, els mitjans de comunicació. Això és algo que tenim que fer entre tots. I en esta filosofia és el que en l'Hospital General de València, en el Servici de Pediatria, està desenvolupat des de fa molts anys el programa d'atenció integral a l'obesitat infantil, que contempla tota aquesta intervenció multidisciplinar, en la que nosaltres tenim que aliar-se hasta en les noves tecnologies per a fer que aquests xiquets siguin capaços, primer, de no desenvolupar obesitat, i si la desenvolupen, fer que s'aborde d'una manera integral per a que revertisca i ser un ben de pes i tornen a ser xiquets que tinguin un pes completament normal. Sense dubte, un programa d'aquestes característiques pot facilitar aconseguir els objectius que tenim que proposar-se. Fonamentalment, tindre una joventut sana, xiquets i adolescents que siguin completament sans. Sense dubte, ha sigut entès la filosofia d'aquest programa que va rebre el Premi de l'Estratègia NAOS del Ministeri de Sanitat en el 2010 i que contínuament estem innovant-lo a fi de millorar la salut dels xiquets que tenim al nostre càrrec.
1: Pues sabis consell, els que ens ha donat la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General en part l'Urbe i, doctora, continuarem parlant així en el nostre programa, en la nostra secció La Fundació te dona vida de la obesitat infantil.
3: Moltíssimes gràcies.
0: VCF Radio, l'informatiu del València. ¿Quieres ganar un abono doble en tribuna del Valencia Club de Fútbol y vivir la emoción de Mestalla? Con Divina Seguros puedes conseguirlo. Contrata antes del 10 de agosto un plan de ahorro y entrarás en el sorteo de este premio único. Porque si hay algo que en Divina Seguros queremos es que nuestros valencianistas confíen en la protección de lo más importante, su bienestar y su pasión por su equipo. Entra en divinaseguros.com e infórmate. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
9: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida, esta secció que tenim ací a UCF Ràdio, la ràdio oficial del València, per a tractar temes de salut, d'hàbits saludables, per a la pràctica del futbol i sobretot de l'esport en general. Sobretot el que volem és que este espai servisca de conscienciació de lo important que és cuidar-nos i sobretot fomentar els bons hàbits saludables en xiquets i en xiquetes. I avui encetem esta secció per a parlar de l'obesitat infantil, un problema que, la veritat, afecta a molts xiquets i xiquetes de València, de la comunitat valenciana, més del que pensem, eh? I anem a parlar de l'obesitat infantil i, sobretot, de com combatre-la amb el Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, que la veritat és que està fent un gran treball. Un servidor va ser testic de decepció en el mateix hospital, pues, del treball que estan fent. De fet, van rebre pues, han rebut un premi a nivell nacional pel seu programa PAIDO per a, bueno, previndre i combatre l'obesitat infantil. I amb la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, la doctora Empar Lurbe, els metges Isabel Torró, Julio Álvarez i també un enginyer que també participa en este programa, Pau Redon, pues van a ser els encarregats de ajudar-nos i d'explicar-nos pues, com previndre i com combatre l'obesitat infantil. I anem a començar avui amb la doctora Empar Lurbe, és la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València.
2: L'obesitat infantil és un problema de salut actualment. Jo diria que per diversos motius. El primer de tots perquè és una patologia amb elevada prevalència. Què vol dir això? Que és un problema que se presenta en molta freqüència. A més, cada vegada han vist en els últims anys que aquesta prevalència ha anat augmentant i jo diria que més allà, cada vegada, els xiquets no és que siguin més obesos, sinó que és més greu l'obesitat que tenen. És més el grau que té és major, és a dir, augmenta la freqüència d'una malaltia com és l'obesitat i, a més, són més severes, el grau d'obesitat és major. Que, curiosament, menys d'un 1% estan primers. El 54% tenen el pes normal i la resta, és a dir, aquest 45%, tenen algun grau de sobrepès.
1: En la cap del Servici de Pediatria de l'Hospital General de València, cap del grup de Ciberov, aquest programa premiat a nivell nacional, estem en Empar Lurbe. Empar, què tal? Bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Bueno, pues anem allà. Estàs disposada ja i preparada a contestar a totes les preguntes dels xiquets, xiquetes, pares i mares?
3: Clar que sí, encantada.
1: Bueno, pues allà va. Primera pregunta.
4: Què és l'obesitat i com la definim en nens i adolescents?
3: L'obesitat és, podem dir que és una malaltia. I és una malaltia que avui a dia està sent un problema de salut pública. Per què diguem que està sent un problema de salut pública? Pues perquè cada vegada té més prevalència. És a dir, cada vegada és més freqüent en la població pediàtrica. I per tant, com a malaltia, pot donar complicacions a curt i a llarg plaç. Però què podem dir que és l'obesitat? L'obesitat és un trastorn metabòlic que se produeix en general, quan estem parlant de l'obesitat que afecta fonamentalment a la població pediàtrica, perquè n'hi ha una desproporció entre les calories que se ingereixen i les calories que se cremen. I sempre n'hi ha un balanç favorable, se crema menys de lo que entra. Què vol dir això? Pues que mengem més de lo que se hauria de menjar en molta caloria i se crema menys, estem més sentats i una vida més sedentària i menys activa. A què porta això? Això porta a que n'hi hagi un augment de la grasa corporal, que és el que caracteritza la presència d'obesitat. Què diguem, com podem nosaltres saber si un xiquet té un pes normal o no té el pes normal? A diferència de l'adult, que n'hi ha un punt de tall per definir si és obès o no, en els xiquets n'hi ha una característica fonamental i és que els xiquets creixen i se desenvolupen. Per tant, nosaltres els pediatres el que fem és anar a unes taules, que és el que diguem els percentils, que és que se gasten ara, en general, són els de l'Organització Mundial de la Salut, que el que fan és mos donen una distribució en funció del sexe del xiquet, si és xic o xica, i segons l'edat que tinga, en quin punt està un paràmetre que relaciona el pes i la talla, és a dir, l'índice de massa corporal. Si aquest índice de massa corporal està per damunt del punt de tall que nosaltres considerem com a pes normal, vol dir que aquest xiquet té un excés de pes per la seva edat i pel sexe.
1: Pues, Empar, jo crec que la pregunta ha sigut perfectament contestada. Segona pregunta.
5: ¿Con qué frecuencia aparece en los niños españoles la obesidad?
3: La obesidad es altamente prevalente. ¿Qué vol dir quan estem sentint que mos diuen que una patologia és altament prevalent? Pues que és molt freqüent. ¿I en quins datos estem encontrant-se a nivell de l'estat espanyol? Bueno, pues podem comentar els datos d'un estudi que és el que se coneix com l'estudi Aladino que va fer el Ministeri de Sanitat. Aladino que respon a l'estudi que contempla l'alimentació, l'activitat física, el desenvolupament infantil i l'obesitat. En aquest estudi varen incluir-se xiquets de 6 a 9,9 anys i agarraren xiquets de totes les comunitats autònomes de l'Estat. En total, es varen incluir al voltant de 800 alumnes de 6 a 9 anys. I quina va ser la prevalència que se varen trobar? Pues bueno, del total de la població que se va estudiar, un 55% tenien un pes normal. Menos de un 1% estaven prims, és a dir, estaven per baix del pes que es tocava. Però un 45% tenien un excés de pes. És a dir, uno de cada dos xiquets de 6 a 9,9 anys tenen algun grau de sobrepès. Si això ho dividim, com comentàvem al principi, en el que és sobrepès o el que ja alcança el nivell d'obesitat, de sobrepès n'hi havia un 26%. És a dir, aproximadament uno de cada quatre xiquets pesa més de lo que li toca. I d'obesitat estàvem en un 18%. És a dir, podíem dir que uno de cada cinc. Com podem veure, són xifres que són importants. No pensem en tratar, pensem en evitar, en previndre que això aparega.
1: Anem en la tercera pregunta.
6: ¿Hay diferencias entre distintas comunidades autónomas?
3: Pues sí, també hi ha diferències entre les comunitats autònomes. En aquest estudi, que estem agarrant una població similar, representativa de lo que és l'estat espanyol, n'hi ha comunitats autònomes que tenen molta més prevalència de l'obesitat que altres. Entre elles, per exemple, Canàries és una comunitat que té una elevada prevalència d'obesitat i de sobrepès, tant en xics com en xiques. On està la comunitat valenciana? Bueno, pues en el cas dels xics, la prevalència d'obesitat està al voltant del 20%, és a dir, uno de cada cinc, i del sobrepès està ja al voltant del 50%, si juntem sobrepès i obesitat, uno de cada dos. És a dir, obesitat, uno de cada cinc. Sobrepès i obesitat, uno de cada dos. En el cas dels xics, en la nostra comunitat. En el cas de les xiques, en el cas de les xiques, la presència d'obesitat està al voltant d'un 20%, uno de cada cinc. I el que és sobrepès i obesitat, també estem al capdavant, perquè estem al voltant del 45%. És a dir, a nivell de l'Estat n'hi ha diferències i la comunitat valenciana pues, té aquestes dades que, des de luego, són preocupants, igual que la resta del país en el que trobar que uno de cada dos xiquets tenen algun excés de pes, pues, no deixa de ser un tema per a preocupar-nos.
1: Següent pregunta.
7: ¿Es más frecuente la obesidad en chicos o en chicas?
3: Pues si mirem el global de la prevalència d'obesitat, podem dir que els xics, n'hi ha més xics obesos que xiques. en el estudi este, que és de referència de l'Estat, quan parlàvem d'obesitat, un 21% dels xics són obesos. Les xiques, un 16%. És a dir, sí que n'hi ha diferència. Més obesitat en els xics que en les xiques. Sin embargo, si anem a la part del sobrepès, pràcticament són igual. Uno de cada quatre xics i uno de cada quatre xiques tenen algun excés de pes. És a dir, diferències en el sexe. En quant a sobrepès com a tal no en tenim, però en quant a obesitat, més xics obesos que xiques.
1: I l'última pregunta, jo crec que molt important.
4: ¿Cuáles son las consecuencias de la obesidad?
3: Lo primer que tenía que pensar es que la obesidad tiene consecuencias ya a curt y a llarg plazo. Y que probablemente en la presencia de obesidad estemos asistiendo a lo que antes pensaban que era patología, que només era del adulto, pues ve, está apareguent ya en el chiquet en presencia de obesidad. ¿Quiénes son este tipo de complicaciones? Pues lo primer, ni a més hipertensió de la que n'hi ha abans. Abans, realment, xiquets hipertensos, puguem dir que se limitaven aquells que tenien una patologia de base i que això feia que pujara la tensió. Avui en dia, en presència d'obesitat, la hipertensió arterial és prevalent, és a dir, és freqüent, i això està ja posant a l'organisme en un risc, sobretot si tenim en compte que el xiquet és un organisme en creixement i desenvolupament. Quines altres alteracions podem trobar-se ja? Pues lo que se diu alteracions metabòliques. La diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 és una malaltia que era abans única i exclusivament de l'adult i ara, en presència d'obesitat, podem encontrar-la ja. També, pues l'augment del colesterol. Més coses que no s'han acabat així. Pues el tema de totes les alteracions que puguen tindre des d'un punt de vista psicològic. ¿Y qué podemos encontrar en els xiquets obesos? Pues tenen una baixa autoestima. Moltes vegades són xiquets en depressió i en ansietat que es porta a que puguen tindre fracàs escolar. I això ens té que preocupar a tots perquè és una època on l'aprendissatge és fonamental.
0: Van a escuchar una reemisión del informatiu.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: I així estem, en l'informatiu del València, l'informatiu d'UFC Media Ràdio d'este divendres 24 de juliol, on el València ha continuat avui, així a la ciutat esportiva de Paterna, preparant el segon partit oficial d'esta pretemporada, demà a les 8 de la vesprada, davant el Castelló. Com se podeu imaginar, molta calor, com la que estem patint tots, en tota la comunitat valenciana, molta calor, molta humitat, avui també així en la ciutat esportiva de Paterna. El nivell d'exigència que va pujant en esta pretemporada per al València, en el que va ser aquell primer partit d'entrenament davant el Petro de Luanda, en l'Estaix d'Olot, el passat dimecres, així en la ciutat esportiva de Paterna, aquest partit davant l'Eldense, que ha pujat pues esta temporada a segona divisió, era un primera federació, l'Eldense, i demà el Castelló, un rival més dur, més exigent, perquè el Castelló, recordem, ha fet una molt bona temporada passada. De fet, l'equip de Pablo Hernández se va quedar a les portes de poder pujar a primera divisió. Va caure eliminat en les semifinals del playoff d'ascens davant l'Almeria, i demà serà el rival del València. Podríem dir un clàssic de les pretemporades del València, perquè en els últims anys, i de fet l'any passat, també s'enfrontarem al Castelló, així en la ciutat esportiva de Paterna. Bueno, altre partit per al València, en el que estem dient, per a rodar-se, per a continuar agarrant ritme de competició, per anar assimilant tot allò que vol el míster Carlos Corberán, la seva idea futbolística, en un objectiu molt clar, i és arribar el millor possible a aquest començament de temporada, a aquest debut en la Lliga, que tindrà el València el pròxim 22 d'agost a l'estadi de Mestalla davant el Celta de Vigo, que ja ho estem dient, va ser un començament de temporada molt exigent, eh? Per aquest endarreriment del partit del Betis, el València tindrà que afrontar 3 partits en una setmana. La qual cosa, pues, n'hi ha que preparar-se bé en esta pretemporada i arribar de la millor manera possible. I un partit també, pues, bueno, com ja vam veure l'altre dia davant l'Eldense, per a continuar veient els nous fitxatges, els Justin de Haas, a Liu Dien i al japonès Sato, que tan bon sabor de boca pues va deixar l'altre dia en eixe golaç que va marcar davant l'Eldense. Bueno, pues tot això demà, a partir de les 8 de la esprada, sin el Antonio Puchades, i el que no puga vindre, pues ja sabeu, altre partit que podreu veure per la app, per la web i pel canal de YouTube del València. Ahí estarà Servidor i Vicent Burguete, com estaven l'altre dia davant l'Eldense, per a contar-vos el partit. Bueno, pues ara vos contem l'última hora del que seu l'entrenament del València, el que va ser i s'aprèix el partit davant del Castelló. Avui, en este informatiu, anem a tindre un protagonista molt especial, a Pablo Hernández, a l'entrenador del Castelló, però a més va ser jugador del València en el seu dia, 4 temporades. Pablo Hernández va jugar pues en aquell València on estaven es David Silva, Villa, Juan Mata i companyia, pues allí va jugar Pablo Hernández. Demà torna a la ciutat esportiva de Paterna, on se va formar així com a jugador, com a entrenador del Castelló, i ja diem, fent una molt bona temporada des de que Pablo Hernández se va fer càrrec de l'equip de la Plana. De segur que, ja dic, va ser un partit molt especial per a ell. A més, manté una molt bona relació amb el míster, amb Carlos Corberán, on van coincidir amb el Leeds, quan Pablo Hernández era jugador i Carlos Corberán era tècnic assistent, segon entrenador de Marcelo Bielsa. Bueno, pues ara En uns minuts parlarem amb Pablo Hernández. Per cert, si passeu per l'Estadi Mestalla, més en concret, per l'Avinguda d'Aragó, o aneu a visitar en els pròxims dies, o avui, la Ciutat de les Arts i les Ciències, aneu a poder veure pues, una camiseta gegant, la primera equipació del València, la Home Kit, el que serà la nova camiseta de la pròxima temporada, que, bueno, pues en aquestes dimensions tan especials, aquesta camiseta gegant, mira, l'estem veient, tots aquells que pues, estigueu veient l'informatiu, tots els dies, el podeu veure, per la web, pel canal de YouTube, mira, el nostre realitzador està ficant les imatges d'aquesta camiseta gegant, que ja se pot veure, ja diem, a l'Avinguda d'Aragó, en un dels cantons de l'Estadi Mestalla, també estarà exposada a la Ciutat de les Arts i les Ciències, una camiseta gegant de 4 metres per 3, ja dic que és una campanya pues, de promoció, de publicitat, de Puma i del València. Bueno, pues ahí estem veient aquesta camiseta gegant, que, bueno, que tots els aficionats que passeu per allí pues, se podeu fer fotos. La veritat és que val la pena i crida molt l'atenció. Estos dies, per les xarxes socials del València i de Puma, podíem llegir algo gran anava a passar en el dia d'avui, en este divendres 24 de juliol. Algo gran i ser el motiu. Una camiseta ben gran. La primera equipació Puma del València. Per cert, la camiseta, la primera equipació, la Home Kit, i també ixa camiseta de color rosa, el que serà la tercera equipació del València en la que l'altre dia va jugar el València davant l'Eldense, pues la podeu comprar en les tendes oficials del València, al carrer Colón i a l'estadi de Mestalla. Bueno, pues, de totes les moltes més coses anem a parlar en informatiu. Saludem a don Vicent Burguete.
2: Molt bona esperada, Robi, i molt caluroso estos dies. Esperem que demà dissabte, en este partit del València-Castelló, pues, tinguem la mateixa sort de l'altre dia i a la vegada que corre un poquet d'aire fresquet, pues,

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna es un producte que se obté actualment des dels laboratoris que porten part de un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant en forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta

0: immunitària del cos, que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bacteria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
0: A veure, sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra, o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Però bueno, segona pregunta.
2: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
0: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els psicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
3: Hola, soy Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
0: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
4: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
0: Una activitat física intensa és de veres que afavoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparat cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
0: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes que, diguem, favoreixen això. Bàsicament, vitamines, bàsicament minerals, allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són els responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
5: Soy Aitor. La gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
0: Sí, bueno, això ja... La realitat és que el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
5: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
0: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des de ara octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots els gent grup de risc, inclús la gent ja dic, que practica un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
0: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
0: Ho sé. Ja,
1: és de les més escoltades, eh?
0: Personalment, te ho puc comentar perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, m'ho diuen que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana i un dia li faré una suggerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia això, ho podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
0: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
0: Vale, a tu.
6: Hola, soy Nazaré, espero que no os perda ningún partido y ningún gol en la ràdio oficial del València.
7: Bona vesprada, els parla Mestalla, la meua gespa, l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan. Heu sé, a tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
8: nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM.
9: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.

0: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
1: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club. El Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
2: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita tots els partits en VCF Radio.